llegia amb una espelmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, a la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Dissabte 10 d'octubre a les 7 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, quarta i última sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Eject el último rebobinado, Cara de bicicleta, Mal de madre i El ressò de la mirada. I a les 8 i quart, entrega de premis. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir se n'ava falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

els de tots eren, els qui no hi eren. Perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era...

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar, posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiam català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Sí, mig...
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No és que m'ha de dur no res, no? Com t'ho curres, xaval.
1: Com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí. I començàvem amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una un de català, com a mínim. D'acord? Una un és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: que els hi demanin un a un per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
3: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Diu, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest amb els segons, eh? No n'he vist cap per això, eh?
3: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de les semifinals, eh? Però sí, fa
3: en català
0: anys,
3: que vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer,
0: sí,
3: jo antes que això veig un referèndum, mira què t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte segurament que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
3: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes també, si aneu a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament i per feina i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
4: que
3: guai.
0: També,
3: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
3: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya sur, nord, o la Catalunya vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els per rugby, jo els he soltat escoltar quan donen a rugby.
3: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt, bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
3: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí. Ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Argentina, sí, sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai.
2: Que fort,
0: no, no, no, no, no. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent, allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us ho recordeu, quan van muntar l'APAO?
1: El Lapao
0: i el Lapapip.
1: Quan fa d'això?
3: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: Lapao, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, Lapao era català, però per no dir-li català, i el Lapapip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, i xerren, sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir. No.
3: Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Yeclan, que potser us soni pel Yeclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Yeclano, me la agarres.
3: Bé.
0: El Yeclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però, no crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumilla.
1: Jumilla.
0: Que tenen el vi més barat de súper sempre és de Jumella.
2: De Jumilla.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o al final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia...
2: En perdut octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells
1: per Pedralbes.
4: Inventari.
3: Vinga,

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica d'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que? T'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però...

0: ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
1: Que no tant.
0: Sé, no ho sé, no ho sé. Que no m'han convençut, és que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

16 curtmetratges documentals competeixen als premis del Menorca Docfest en 4 sessions de la sala multifuncional d'Es Mercadal. El divendres 9 d'octubre, primera sessió a les 7. La segona sessió és a les 8 i quart i dissabte 10 d'octubre, tercera sessió a les 5 i 45. La darrera és a les 7 i a les 8 i quart se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema disponible a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom m'assembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

0: cantat mai a ningú, no he fet res mai per ningú, ni cançons sobre ningú.
1: Jo, que no he enyorat mai a ningú, no he fet res mai per ningú, si ara faig una cançó.

0: Bueno, Oliver, com ja hem dit, avui hem vingut aquí a parlar del sonor digital, perquè no sé si ho sabeu, si ens heu escoltat els últims capítols, els heu d'escoltar, que ens estan quedant molt macos i estem posant un esforç, no sabeu. De veritat, estem molt orgullosos de tot això.
1: Llavors, sí, sí.
0: Realment us ho recomanem perquè són xulos, eh? I s'aprenen coses.
1: Sí, així que vinga, espavilau, que... Ja n'hi ha prou, eh? De tant...
0: mira que són 10, eh? Farem 10 episodis. Són molts episodis. Doncs... els dos últims episodis hem estat parlant del sonor analògic. I, bueno, lògicament, perquè som gent així molt lògica, ara toca parlar de digital.
1: Sí, que interessant que anomenés la paraula lògica, perquè, clar, el digital funciona per circuits lògics.
0: Heu vist que ben traïda que vas? Lligadíssim, eh?
1: Lligadíssim, tu.
0: Bueno, molt bé, doncs, Oliver, ens pots parlar una miqueta més de l'art digital? Dius que ve donat per circuits lògics?
1: Sí.
0: L'art digital ve donat per circuits lògics. Què vol dir això?
1: Bueno, clar, vull dir, també depèn de com estigui fet, no? Però, vull dir, la diferència d'un sistema digital i un sistema analògic, no? Que deien que era una senyal electromagnètica contínua, el sistema analògic. Els sistemes digitals funcionen mitjançant codis binaris, és a dir, zeros i
0: l'únic binarisme que acceptem en aquest programa.
1: Exactament. Aquí justament ho tenim així. Però bueno, avui en dia ja hi ha els qubits aquests que això ja deixen el binarisme aquest enrere. I doncs, això, els sistemes digitals funcionen per estats discrets, és a dir, per això són circuits lògics, no?
0: Dir, no, no, no.
1: Zeros o uns.
0: Vale, a veure, què són circuits discrets? Acid circuits.
1: No, estats discrets.
0: Bé. Vale, dius que funcionen per estat discret, per estats discrets. Què vol dir estat discret? Què és un estat discret?
1: Un estat discret... diguéssim, és un estat, no, de redundància... que el nombre de passos són discrets, és a dir, que el nombre de passos són diferenciables uns dels altres, de manera clara.
0: Sí.
1: Una variable discreta, és a dir, un conjunt d'estats discrets, vale,
0: uh-huh,
1: que conformen una variable discreta,
0: uh-huh,
1: és una variable que no... pot prendre alguns dels valors dins d'un mínim conjunt numerable, és a dir, zeros o unos. No hi ha res entre zero i un.
0: Això és una variable discreta.
1: Això és una variable discreta.
0: Una variable discreta és un conjunt,
1: sí,
0: d'estats discrets,
1: sí,
0: i un estat discret vol dir que només hi pot haver zeros i uns.
1: Exacte.
0: I què vol dir que només hi pot haver zeros i uns?
1: Que sí o no, no hi ha res intermig. Una variable contínua... no, una variable contínua sí que hi ha tots els estats per mig, que és el que diferencia l'analògic de lo digital.
0: Això està superclar, a mi,
1: sí,
0: com a mi així me queda molt clar.
1: Vale.
0: En comparar, o sea, contraposant lo discret a lo no discret,
1: sí,
0: lo discret a lo continu, no?
1: Sí.
0: Tenim estats discrets i estats continus.
1: Sí.
0: Seguimos.
1: Que el que permet emprar un sistema digital, diguéssim, permet emprar l'àlgebra de Boole, vale?
0: Uh-huh.
1: Que funciona per així, per sistemes discrets, per variables discretes i els codis, bueno, és el que havíem dit, codis binaris, zeros i unos, bàsicament. Com se construye un ordenador? Con zeros i unos. Ja està, així de fàcil. I, bé, no entraré molt profundament més en aquesta qüestió, però...
0: no, perquè no vols, eh?
1: Yeah.
0: No,
1: però d'aquí podem anar ja directament a el que són les senyals digitals, no? Que entrem dins la qüestió que ens interessa més a nosaltres, que més que circuits digitals ens interessa el so digital, no? I com està fet,
0: uh-huh,
1: o com està produït.

L'interessant del sistema de les senyals digitals, les senyals de so digitals, que és una cosa que jo sempre m'ha romput bastant el cap, no és que tingui un secret, però és interessant. Hi ha, diguem-ne, dues maneres de fer, principals de fer senyal, de produir senyals digitals. És a dir, una manera de fer de produir de so digital és a partir del mostratge de senyals analògiques, vale? De manera que graves amb zeros i uns, graves una mostra d'una senyal analògica X. I amb això, diguéssim, pots crear tot un món de sons diferents i comportaments

0: No, i a partir d'una senyal analògica gravada dins un 1 i un 0, és a dir, on-off, a partir d'aquí pots anar construint tot un sistema
1: Però què vol dir?
0: de processament d'aquest tipus de senyal. De 1.000 i pico de teoremes que hi ha, com el teorema de Nyquist, entre altres, que bueno, aquí no entrarem perquè no acabaríem mai.
1: Sí, realment no entrem en això perquè em sembla que és anar-se'n
0: I
1: a...
0: jo no, tampoc no sóc expert d'això. I una altra manera de crear sistema, un so digital, que aquest és, diguéssim, un dels principals també i molt interessant, és a partir de...
1: Muy apreciado en su pueblo.
0: Per posar un exemple, abans d'anar amb la segona manera de produir so digital, els mostrers de senyals analògics podria venir a ser, per exemple, Ableton Live, per exemple, que té sintetitzadors a dintre.
1: Jo també penso molt en sintetitzadors
0: Jo
1: a
0: també penso molt
1: vegades.
0: en sintetitzadors. I després, Max MSP també té mostreig de senyals analògiques, però també pots crear senyal digital a partir de zero.

0: No, sí. Jo el que vull saber és, fas mostreig, samplegem, sí, senyals analògiques i les convertim en digitals. Això, sí, què implica? Com les converteixes en digitals?
1: A partir d'aquesta teorema de Nyquist, assignes a cada una de les variables dins una les diferents variables de pressió dins un micròfon, que és el que fa la gravadora al final, això ho codifiques a zeros i uns, a nombres, bàsicament.
0: I això ho fas tu?
1: No, això ja està fet.
0: En què ho fas, això? En un programa?
1: En un programa ho faig.
0: Llavors, en el moment que tu... Per exemple, nosaltres estem fent servir una gravadora, mm-hmm, digital.
1: Clar, sí.
0: Llavors això vol dir que tot això que és analògic ho, sí, estem convertint en digital.
1: Exacte.
0: I això afecta d'alguna manera la qualitat del so?
1: Sí.
0: Perquè penso... Clar, si tens un... variable contínua, té molts més matisos que una digital, no? En teoria, o sigui, si diem que en el digital només hi ha zeros i uns i entremig no hi ha res, i en el continu hi ha tota una gamma mitja.
1: Però entre aquests zeros i uns pots posar més zeros i uns encara. Vale, la segona manera de crear so o de treballar amb so digital és una eina molt potent, diguéssim, que és a partir de càlculs matemàtics, evidentment, que el que generen són taules de ona, com per exemple l'algoritme de Gauss, no? Que és una campana així de Gauss. Per exemple, a partir de creació d'una ona així, és que pot ser molt curta, pot ser un 1, diguéssim, a partir de la creació d'una gràfica crea el so amb un sistema digital.
0: Perquè això és que el sistema llegeix la gràfica i, sí, interpreta un so.
1: Sí. Que bé. Ho fa l'ordinador, diguéssim. Sí.
0: És que els ordinadors fan unes coses impressionants.
1: Són uns instruments...
0: No t'ho pots creure.
1: Jo crec que aquests ordinadors són dels instruments més revolucionaris que hi ha hagut.

0: apareix.
1: Apareix.
0: Apareix el so, aquest no era digital, però ha aparegut.
1: Ha aparegut, sí, sí.
0: Que sustic.
1: No, el so digital se ressega aquesta per sistemes digitals. Sobretot quan apareix el digital, primer apareix com a un sistema de control. Diguéssim que els autors, aquests investigadors que estaven ficats dins els sistemes digitals, el que volien trobar en el camp del so, estem xerrat sempre.
0: Hòstia, jo pensava que parlàvem del cultiu de cols.
1: Ah, mira. Apareix tota aquesta inquietud, sobretot, perquè es cercava una manera de poder controlar realment els sistemes analògics que tenien un punt de
0: caos,
1: de descontrol, que era impossible realment de bueno, diguéssim que els sistemes digitals el sistema MIDI, per exemple, no, i tot això, o quan apareix el Max MSP, però el Max MSP abans era sense la part d'àudio, no, que només era Max, no? Només tenia el sistema de control.
0: Sistema de control de què, si no era d'àudio?
1: Max té dues parts, té la part de Max i la part de MSP, i la part de Jitter, que això va aparèixer molt més tard.
0: Vale, Max MSP tu el fa servir per treballar amb so.
1: Sí.
0: I a part de per treballar amb so, per què serveix?
1: Max MSP té diverses parts. Max MSP té la part de Max, que és la part que funciona com a missatges, és un sistema per controlar, crear comportaments, etc.
0: Oh. Llavors, quina altra cosa pots fer amb Max, no sigui controlar el so?
1: Pots crear so.
0: És un programa que es pot fer servir per treballar amb so. Mm-hmm. Però també es pot fer servir per treballar amb imatge.
1: Sí.
0: I amb alguna cosa més?
1: Té la part de Max, que és la que es va crear primer, que era a partir d'ordinadors, per crear un software, quan es va crear, evidentment, als anys 80. Aquest software, el que servia, que es deia... No es deia Max, no sé com es deia, però bueno, és igual.
0: No venien preparats,
1: No venien preparats. I aquest software servia per controlar precisament això, sintetitzadors analògics mitjançant el sistema, bueno, el sistema MIDI també, clar, evidentment. I més tard se li va afegir l'altra part, que és la de MSP, de processament de senyals digitals, que això ja va ser també cap a 1980 llargs, cap a finals dels 1980.
0: Això sí que és antic, el programa.
1: Sí, va ser desenvolupat per Miller.

0: Miller Packet, que va ser un investigador... Bé, és, perdó. Va ser, no, perquè és
1: Ja
0: meu.
1: ha matat.
0: Ja l'ha matat, tu. Sí, que ho tinc realment
1: La
0: treballat.
1: ben escatat.
0: I... Bueno, va desenvolupar, diguéssim, aquest software per poder processar... Per poder controlar sintetitzadors de manera externa i sintetitzadors i altres sistemes, diguéssim, analògics o fins i tot digitals, no? Clar, perquè els serveis
1: Sí.
0: digitals ja s'havien inventat, perquè clar, ja hi havia ordinadors. Aquí estem parlant de so digital, que quedi clar.
1: Clar i català.
0: I català. I això, i més tard, va desenvolupar la part aquesta d'MSP, on podies processar senyals digitals d'àudio, molt senzilles, on
1: Què
0: es
1: vol dir
0: pot...
1: processar senyals digitals d'àudio, fill meu?
0: que tenies les ones bàsiques
1: Ah, que crea so. Que guai.
0: Sí.
1: O sigui que ara mateix Maxim SP serveix per controlar so ja existent
0: Sí.
1: i per crear so. I aquest
0: Per
1: so que
0: crear so.
1: controles són samples o és que fas servir el programa per controlar un equip extern?
0: Màxim SP és un software molt versàtil i molt complex, la veritat
1: Sí, ja sabem que n'estàs
0: és...
1: enamorat.
0: Tens diverses opcions bueno, tens diverses, tens moltes. Una és que tu pots importar arxius d'àudio externs dins el software i pots jugar amb les pistes. Per exemple, pots canviar la velocitat de reproducció, pots canviar el to, pots estar, etc. Fins a crear coses tan complexes com un sistema granular,

0: I després té la part de mostres de senzilles d'ones, de senyals digitals, que són ones senoïdals, quadrades, sawtooth, dents de sierra, triangular i alguna cosa més. I després, clar, té la part aquesta de tabla d'onda, que tu crees la tabla,
1: Això és guapo,
0: el
1: veus?
0: so.
1: I aquest so, perquè això una vegada n'hem parlat, aquest so és com ultra pur.
0: Sí.
1: No té
0: Harmònics,
1: harmònics.
0: sí, exacte.
1: És, clar, perquè
0: Només ho
1: és
0: pots...
1: totalment diferent, o sigui, és com
0: Sí.
1: estàs creant és so artificial. O sigui, aquí
0: Sí.
1: m'agradaria dir que el so digital, el sol,
0: El
1: el so
0: so.
1: digital és so artificial.
0: Sí, crea el so a partir d'això,
1: És com en comptes
0: del
1: de...
0: no-res, quasi.
1: Aviam, que no és que sigui artificial, però clar, tu
0: No.
1: estàs dibuixant una ona, el programa llegeix aquesta ona que tu has dibuixat i la
0: Sí.
1: interpreta com un so.
0: Sí.
1: Però això en la, en el món real, món analògic, es
0: Sí.
1: pot trobar una ona que sigui
0: No.
1: exactament perfecta llavors
0: No.
1: i no tingui cap harmònic?
0: No. No.
1: Això és la
0: Normal.
1: característica, podríem dir que això és la característica definitòria de l'art digital, de l'art sonor digital, del so, perdó, del so digital, que pots generar un so
0: Sí,
1: pur sense
0: doncs
1: cap harmònic.
0: podria ser. No estic segur si la més definitòria, però és una bastant
1: Clar, tu perquè
0: definitòria.
1: t'agrada polemitzar
0: Bueno,
1: i
0: jo
1: no em
0: perquè
1: vols
0: sí.
1: donar la raó.
0: Jo mai. Miller Packard després va tenir desavenències amb l'equip de treball de Max MSP i diguéssim que va... No sé exactament quina història va haver, però no sé si que va tenir problemes de drets d'autor o coses d'aquestes. I es va crear un altre software d'open source, va, de codi obert, que no has de pagar, que és gratuït, que es diu Pure Data, que sembla molt en el Max MSP. Hi ha, clar, et sembla molt perquè és el mateix creador, diguéssim.
1: Tiene sentido,
0: Hi ha
1: ja.
0: moltes diferències pel que fa a l'interface, però...
1: Interfaces.
0: Sí, hi ha algunes cosetes. És que el Pure Data és com un poc més puntcarra.
1: Puncarra, per què? M'agraden les coses puncarres.
0: Perquè és difícil de... No és que sigui difícil d'emprar si estàs acostumat a les Macs MSP, però té com a coses un
1: Sí.
0: poc intuïtives o poc
1: És
0: còmodes.
1: que jo t'hauria de dir que el Maxi MSP tampoc és que sigui fàcil de fer servir.
0: No, Max Espino és fàcil de fer servir.
1: És molt particular. Vull dir, tu
0: No,
1: agafes, no sé,
0: sí.
1: agafes Audacity o... Com es deia aquest altre programa que fem servir?
0: A Reaper.
1: El Reaper. El...
0: Reaper.
1: Tu agafes Audacity o agafes Reaper i bàsicament ja els entens,
0: Sí,
1: perquè
0: són més
1: són com...
0: intuïtius.
1: Clar, o sigui, tu ho veus i dius, això és un programa de so. El Max no sembla un programa de so. És molt maco, però
0: Sí,
1: és raro.
0: és raro, sí. El Max MSP s'inspira molt en els sintetitzadors modulars, també.
1: Què són els sintetitzadors modulars, Oliver?
0: Que funciona per mòduls.
1: Què vol dir que funcionen per mòduls?
0: Vull dir, els sintetitzadors
1: Sí.
0: modulars funcionen per mòduls i per modulació, valga la redundància, no? Perquè empren, diguéssim, com a capses, no sé com ho descriure, no? Com a capses, que són els mòduls, vale? Diguéssim que pots ampliar aquest sintetitzador, o el pots reduir, el pots variar, li pots afegir, vale?
1: Li pots
0: I
1: restar.
0: li pots restar. I aquests mòduls es connecten entre ells. I el Max MSP s'inspira diguéssim, en aquesta filosofia dels sintetitzadors modulars. Perquè funciona per càpsules, el Max MSP funciona per càpsules que es connecten entre elles.
1: Els sintetitzadors modulars eren digitals o analògics?
0: Hi ha de tot. Originalment són analògics. Bé, això, dels sistemes digitals un poc això. Que clar, els sistemes digitals permeten una precisió molt interessant. I bé, Max MSP, el que dèiem, no? Funciona a partir dels mòduls aquests. Després, en 1900... No sé si era 2000 o 1999, bé, era com a final del mil·lenni, por ahí.
1: Final de línia.
0: Final de línia. Va aparèixer, bueno, un usuari de Max MSP amb un nom de personatge rus.
1: Natochka Nezbanova?
0: Sí.
1: Ah, vés per on? Just estava pensant en ell.
0: Ah, mira, fixa't. Que no és el nom real perquè m'haig d'una obra
1: Dostoyevsky.
0: d'Ostoyevsky.
1: És que havia de ser Dostoyevsky.
0: Sí. I de aquest personatge, o aquesta personatge, perquè no s'ha sabut mai qui era exactament,
1: Aquesta persona.
0: aquesta persona.
1: Llavors, el 1999 apareix Netochka Nezvanova.
0: Sí, que ha creat un software, vale, a partir de que es pot incloure dins Macs, MSP, per processar imatges.
1: Ah, mira la que locker.
0: Sí, però no els hi volia vendre la llicència. Sí, i van passar uns anys fins que Max va poder incloure fins que al final sí que es veu que va arribar a un acord per poder incloure la part del software visual dins Max MSP i apareix Max MSP Jitter. I a partir d'aquí, clar, pots crear imatges, pots processar imatges, pots sonificar imatges, pots
1: Uf,
0: crear
1: això m'encanta, sonificar
0: imatges a partir del
1: imatges.
0: so, pots crear 3D, amb entorns 3D, pots crear...
1: El podcast s'acaba de convertir en un espot publicitari de Màxim SP.
0: Bàsicament, perquè és el que, clar, és que
1: Quant val aquest programa, Oli?
0: uns 400 i pico
1: I
0: d'euros.
1: només l'has de pagar una vegada?
0: Exacte.
1: Ah, doncs encara surt a
0: Pots,
1: compte, eh?
0: ja,
1: Versió pirata.
0: hi ha versions pirata, molt difícil de piratejar avui en dia ja, perquè va molt controlat això.
1: I sí.
0: Però també hi ha versions d'estudiants, llicències d'un any, coses així.
1: I anem a dir si... Bueno, aprofitant que m'ha fet una miqueta aquest desvio, o sigui, quin és un bon programa per començar i en quin moment val la pena gastar-te la pasta i comprar-te el Max, si t'interessa treballar amb so?
0: Bé, els programes aquests sempre tenen una versió demo que pots anar provant, evidentment, i te permeten totes les opcions.
1: Si no m'equivoco, tenim a l'Audacity, que és gratuït.
0: Sí.
1: És molt senzillet.
0: L'Audacity va molt bé, és un programa senzill.
1: És així honest.
0: És honest, és honest. És molt intuïtiu,
1: És molt intuïtiu, això és
0: no
1: veritat,
0: te
1: és un
0: perd, és
1: avantatge
0: molt
1: que té.
0: difícil per tot sembla l'Audacity perquè és molt
1: Tot
0: intuïtiu.
1: s'amplifica.
0: Sí, t'exemplifica bastant tot. Està com totes les gràfiques que surt. I per començar a treballar això està bé, està
1: I
0: bé.
1: després, com un segon nivell, un poc més complex, que et permet fer un poquito más de virgueries, tindríem el Reaper.
0: El Reaper, que ja és un software professional,
1: Que no només... Que té una interfaç també semblant a l'Audacity, dentre de tot. O sigui, jo els he fet servir els dos, i la veritat és que una miqueta... Si saps fer servir un sensor i l'altre, però també té l'avantatge que té moltes més opcions de treballar el
0: Clar,
1: so,
0: sí.
1: té una biblioteca de samples, si no
0: Sí,
1: m'equivoco,
0: té MIDI
1: té
0: també.
1: MIDI,
0: Sí.
1: llavors et permet realment com, bueno, venir-te un poc més arriba.
0: Sí, clar, pots posar moltes pistes. El Reaper el que té és un software ja molt professional i que és de codi obert també, que això és un avantatge que està molt bé.
1: Exacte. O sigui, aquestes dues
0: Sí.
1: opcions són les
0: Després hi ha
1: gratuïtes.
0: software ja com el Pro Tools o Logic o Ableton que està molt bé també, però clar, ja són de pago i són bastant cares.
1: Quin avantatge té Ableton sobre Reaper?
0: Bé, els conceptes són un poc diferents. Reaper està molt enfocat a l'edició de so, sobretot.
1: I Ableton és més creació.
0: Exacte, tot i que en Reaper també pots tenir VSTs
1: Recapitulant, el
0: sí,
1: Reaper està
0: sí.
1: més enfocat a l'edició de so, tot i
0: Sí.
1: que et permet incorporar, incloure-hi sintetitzadors
0: Sintetitzadors
1: externs, entre cometes,
0: digitals, per exemple,
1: digitals.
0: sí, softwares X o sintetitzadors o processadors de so, exacte, el que sigui, no?
1: I l'Ableton?
0: L'Ableton també té tot això, l'Ableton el que té és que té un banc d'efectes molt extens, realment està molt bé, està molt bé, està molt bé. I després té tot un banc de sons i samples molt, molt extens, bateries digitals, sintetitzadors digitals, pots crear també ones simples, ones complexes, o sigui, pots fer moltes coses amb Ableton també. La diferència potser és que Ableton t'ho dona tot bastant fet. Però no és que t'ho doni fet, sinó que
1: T'ho
0: t'ho has
1: dona...
0: de t'ho dona fet d'una altra manera.
1: Però t'ho dona... Dius la diferència en comparació amb Reaper o en comparació amb
0: En
1: Max?
0: Max.
1: Vale, és a dir, perquè ara passem al següent nivell, perquè Max és com el top de lo top, almenys per a
0: sí.
1: los estàndards que estem manejando aquí. O sea, sí. Per a nosaltres, vamos, que és el que nos gusta.
0: Sí, que no nos gusta.
1: Max és lo top de lo top.
0: Sí.
1: Per què?
0: Perquè pots crear partides de zero. Partides zero.
1: Se li està posant una careta d'il·lusió, que l'hauríeu de veure.
0: I és molt interessant, perquè la palabra... A partir de la palabra se crea.
1: Com que a partir de la paraula?
0: Claro, tu a partir de l'escriure
1: una paraula. Ah, fas codi. Vale, o sea, anem a dir que en Max treballes escrivint codi.
0: Exacte.
1: Ai, que guapo, realment.
0: Clar, a partir de la paraula creas una expressió.

0: És difícil d'aprendre a fer servir, Max, perquè realment a mi em dius, has d'escriure codi i em tira enrere, eh?
1: És com tot. És com tot.
0: És posar-s'hi.
1: És posar-s'hi. És posar-s'hi. Si t'interessa realment, Max, és posar-s'hi.
0: I...
1: és començar a mirar tutorials, això. Mirar... s'ha de dir que Max dintre té tota una sèrie de tutorials de com s'ha d'emprar que estan detallats d'una manera impressionant. Vull dir, mm-hmm. està molt bé. Té ajudes, helps, això, tutorials, exemples, un munt d'exemples de com es pot emprar, de quines possibilitats té Max MSP. I la veritat és que només amb es... jo hi ha moltes coses que he après de Max que han estat llegint de tutorials de dins Max mm-hmm. mateix.
0: Anem a dir que ni tan sols et fa falta buscar gaire, que ja t'ho no. donen. És o sigui, una... et donen una eina complicada, sí. però et donen les,
1: sí.
0: les eines perdona, una repetició,
1: no,
0: per aprendre-la a fer servir.
1: Exacte, sí, va. Sí. Sí, sí, clar.
0: Això perquè... també és un valor afegit.
1: És un valor molt afegit, sí. Perquè, clar, després és això, vull dir, potser t'aixerra la Fast Fourier Transform, però no te dona una explicació detallada, que està molt bé, però, bueno, no te farà un tractat sobre la transformada ràpida de Fourier. però que està molt ben explicat,

0: Bueno, això un tastet per a qui li
1: Sí.
0: interessi, que jo crec que si esteu escoltant això és possible que us interessi treballar amb so perquè és bastant una fricada.
1: És bastant una
0: No
1: fricada.
0: crec que sigui per
1: I
0: passar la
1: pots fer
0: tarda només.
1: imatges, eh? Pots importar
0: Ja,
1: fotos de vaca,
0: això
1: vull dir...
0: m'interessa moltíssim, t'ho dic, la part de la imatge.
1: Sí, perquè arriba un punt que hi ha una fina línia entre la imatge i el so. Tens màxim, és molt
0: Bueno, clar, és
1: interessant.
0: que si et permet treballar de les dues maneres i et
1: Sí.
0: permet sonificar i et permet
1: Manipular el
0: imaginar,
1: so... Sí, exacte,
0: pots fer so amb
1: exacte.
0: imatge i pots fer imatge amb so, entonces es
1: Sí.
0: como, oh Dios mío, los dos mundos se unen y todo es
1: Sí.
0: bonito.
1: Sí, i clar, hi pots treballar en 3D i també en pots treballar en diferents tipus de codi com Java, JavaScript. Sí, Max MSP és això, et permet treballar. Dins Max MSP hi ha diversos llenguatges també, que és el que és interessant. Com això, com el llenguatge JavaScript, Java, funciona el llenguatge C o C++ també. I també té la part de gent que permet o manipular píxels a un nivell molt detallat o so a un nivell molt detallat, que això és magnífic, per exemple.
0: Molt bé.
1: Vull dir que és un software que és molt complet. I és com un poc és la culminació de l'art digital, un poc, és Max MSP, no? Max MSP, Pure Data, és Ableton també, no? Vull dir, són com a eines que clar, fa molts anys que existeixen, tenen penya darrere que hi treballa, que estan molt desenvolupats aquests programes, que cada vegada surten més millores, no? En solució de problemes que et puguin tenir, o X, no? Vull dir que... Bueno...
0: I bueno, ens estem quedant una mica curts de temps per mencionar unes quantes persones, exemples de persones que fan el sonor digital, que volíem parlar una mica més, però bueno, us passem el dato, vale? Us passem el nom perquè pugueu investigar. Algunos de los escogidos serien Max Matthews, Aphex Twin, un clasicote, Autechre,
1: Òtica.
0: Autechre, aquest no el conec, Merzbow, Paulín Oliveros, i Cue Mori.
1: I José Manuel Berenguer.

0: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: En una ocasió, devia ser l'any 79 o 80, era per allà amunt, a l'emissora de Ciutadella, Ràdio Popular, en aquells moments, es veu que en els qui posava la música, els vespres, li va agafar un atac epilèptic i jo passava per allà i me van demanar un favor, abans si podia quedar un moment i anar posant música. I li vaig dir que no hi havia cap problema. Jo i un company vam posar música allà durant una horeta o així, a Ràdio Popular. Va ser, crec que de les primeres vegades que devia sonar Pink Floyd i aquest tipus de coses, perquè vam aprofitar i vam posar el que ens va semblar. M'ho van remenar tot, en allò, eh? Però, bueno, en aquell moment hi havia aquest nivell de confiança, i bé, me coneixien, i em diuen, escolta, Pep, vine un moment i mos ajudaràs. I, bueno, i res, li havia fet un atac epilàtic, mesquines, pobre Damià. Molt bé.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Has escoltat la cançó Silla dels Il·luminats?
1: Tot d'una, una cançó de Nanna Ferrer del seu disc de debut Tel·lúria, enregistrat el 2017.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

que m'esperen. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat, vine abrigat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i més a qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, la costum de que han tingut a Menorca d'enclats a les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: El dissabte 10 d'octubre, a les 12, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, Ainhoa Chacón, de Docs Barcelona, explicarà com es distribueix un documental. La conferència, titulada Les claus de la distribució documental, continua amb una taula rodona amb les productores de Moonworks, Marta Hierro i Núria Abad. Entrada lliure amb reserva prèvia a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzell somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2020.

els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo en Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el lots i el lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Era, som i serem menorquí.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Va, perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo ens tindríem de repartir els campionats. Bueno, encara que orgullós, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, i jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar ell i vaig fer campió.
1: Jo record un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i la Mònica...
2: És aquest.
1: En David i la Mònica, els qui guanyés dels dos cada primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
4: El dissabte 10 d'octubre, a les 12, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, Ainhoa Chacón, de Docs Barcelona, explicarà com es distribueix un documental. La conferència, titulada Les claus de la distribució documental, continua amb una taula rodona amb les productores de Moonworks, Marta Hierro i Núria Abad. Entrada lliure amb reserva prèvia a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
3: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, el món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Molt bé, doncs seguim amb un altre capítol d'Escap de Fibló. Avui amb un convidat de molta, molta qualitat. Tenim en Gavi, Gavi Toy, no sé com dir-te.
3: Bueno, com va te guste, un placer.
2: Un plaer estar aquí. Bueno, anem a xerrar un poc sobre un poc la teva presència a Menorca, no? I vinculada a la música punk. Pues igual un poc de presentació podríem fer pues, quan arribes a Menorca i com comences a establir contacte amb els punks o amb la música punk a Menorca.
3: Bueno, llegué en el 2007 más o menos por las causas sociales, económicas típicas de mi país y nada, empecé a currar y eso y siempre he tenido bandas allí anteriormente y siempre he querido montar cosas y bueno, conocí al Yur, que compartíamos algunos gustos musicales similares y decidimos arrancar la banda, Escombro, en este caso, que no se llamaba Escombro, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí arrancamos, eso fue la aproximación.
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026. Ses properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ja, mon petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui em va, mon petit. La cançó nombre 6. Ja estem pas a 6. D'aquest monstre final. Ara m'ho explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'antropòloga Noemi Villaverde va escriure que els mites són el privilegi de l'ésser humà, que la història, en majúscules, és el privilegi dels herois, en masculí. I que no hi ha tanta diferència entre mite i història, ja que totes dues han servit per legitimar l'ordre social, cadascuna a la seva manera. A la història es dona més importància a la cronologia del temps. En canvi, el mite, al centre, diguéssim, és la paraula que aporta quietud, harmonitza i constreny el poder. Però si el mite té tant de poder, és perquè dins de cada paraula hi ha molt de temps guardat. I és el que s'anomena la veu de l'experiència. Experiència del temps viscut, percebut, assimilat. Les convencions verbals es construeixen permanentment al llarg del temps i venen de tots els esforços de generacions per fer-se entendre. Cada paraula és una història comprimida i compactada. Comencem la mà de contes, aquest darrer capítol d'aquesta quarta temporada, aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Oyamburu i avui anem amb un mite nigerià. Temps era temps, quan els animals xerraven i les coses del món no eren com ara, el sol i la lluna vivien a la terra. Cada capvespre, el sol i la lluna anaven a jugar a casa de l'aigua. Però l'aigua no anava mai a casa del sol i la lluna. «Per què? Per què no vens mai a casa nostra?», li va demanar un dia el sol. L'aigua va contestar: «Perquè tinc molts parents, la meva família és molt gran i anem sempre plegats a tot arreu». Aleshores, el sol va dir: «Saps què? Faré la casa més gran per tal que puguis encabir-vos a tots i que vingueu». «Va, sí, sí, molt bé», va dir l'aigua. «Anem xerrant». I el sol va començar a treballar. Va construir un segon pis a casa seva i quan ja el va tenir ben muntat li va demanar a la lluna: «Et sembla bé així?». I la lluna li va cantar: «No, no, no, l'aigua no hi cabrà, de seguida l'omplirà». El sol llavors va portar més material i va construir un tercer pis. «Què et sembla? Et sembla bé així?», li va demanar la lluna. La lluna, de sota estant, va cantar: «No, no, no, l'aigua no hi cabrà, de seguida l'omplirà». I el sol va haver de construir un quart pis, però s'ha de dir que ja estava tan cansat que va dir: «Mira, prou! Ara l'aigua ja en pot venir a visitar, que de ben segur que hi cabrà». I en sol demà, l'aigua va arribar i va entrar al jardí. Va cridar al sol: «Que puc entrar?». I el sol li va dir: «Sí, sí, sí, benvinguda, com està? Pots passar, pots passar». L'aigua va entrar a casa del sol i va omplir d'algues, peixos, tortugues i corbines el primer i el segon pis. «Puc seguir entrant amb la meva família?», va tornar a demanar l'aigua. «I tant», va dir el sol, que estava un poc sorprès. Però va cantar amb entusiasme: «Sí, sí, sí, pot seguir, per aquí». L'aigua va seguir entrant i va omplir el tercer i el quart pis amb peixos grans, balenes i dofins. Hi havia tanta aigua que el sol i la lluna van haver d'enfilar-se a la teulada de la casa. «Què farem ara?», va exclamar la lluna. «Haurem de saltar», va contestar el sol. «Ai, ai, ai!». I a la compta de tres, el sol i la lluna van fer un salt enorme i van arribar a tocar el cel. El sol va anar cap a una banda i la lluna cap a l'altra. I des d'aleshores fins ara, el sol i la lluna viuen allà dalt, en el cel. I clar, l'aigua va quedar baix, a la terra. I a vegades, al capvespre, el sol enyora la seva amiga Aigu i baixa ben arran per veure'l-le, perquè encara li agrada jugar amb ella. I la lluna, a vegades, també enyora el sol. Per això, hi ha dies que el veus a tots dos i a l'aigua, a la terra, ben observant la trobada del sol i la lluna. El sol, la lluna i l'aigua és un conte molt popular del folclor nigerià i ha estat traduït a moltes llengües. Aquesta versió inclou versos que vosaltres podríeu musicar molt millor que jo. Perquè, segons els narradors de contes de Nigèria, una història sempre queda millor si afegim cançons, ritmes de tambors i balls. Així que us convido a que narreu aquesta història i li fiqueu sa vostra veu.
0: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

posa les coses al seu lloc, només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

relat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sobra. Surti per sobre.

0: Radio Far. I bueno, farem una presentació més formal i començam amb el currículum de na Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes i mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura i la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos i tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres i la llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Agustà. Quasi res, Júlia.
1: Sembla que xerris d'una altra persona.
0: Però no, ets tu.
1: Crec com una espècie d'alteritat.
0: Ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vista com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música. Una immensa majoria de gent participa d'una manera o d'una altra en sa festa. Ses festes patronals o festes majors tenen aquella cosa de participació que les fa especials. Hi ha una part que és més protocolària, que a casa nostra té molt a veure amb els cavalls, sa colcada, els actes solemnes, però també altres elements afegits com els gegants o ses activitats programades per al gaudi de tothom. Xerrant de concerts, de rebel·les, d'actuacions musicals i altres coses. Però totes aquestes activitats tenen darrere una part important de participació de veïns i veïnes, parlant dels preparatius de la festa, de l'elaboració del menjar i beure, de sopars i dinars en família i amb amics. I tot això fa gran la festa. I tots aquests elements tenen com a nexe comú la presència de la música, perquè la música és present constantment en les activitats i a la vegada emmarca el ritme i el pas dels esdeveniments. I avui, per parlar de tot això, tenim amb nosaltres un altre amic nostre, en Jordi Orell. Bon dia i benvingut, i un honor que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres avui.
1: Bon dia, com estem?
0: Bé, molt bé, molt bé. En Jordi és músic i també és musicòleg. Ell actualment està a la regidoria de Cultura, a l'Ajuntament de Mó, però té una llarga trajectòria darrere estudiant moltes coses, entre elles relacionades amb la música. Ell també és músic, intèrpret, té també una trajectòria vinculada específicament en el món de la música, però també és musicòleg. Tothom té una idea clara de què és la música i què és un músic, és aquell que interpreta la música, però també no tothom té clar què és la musicologia. No sé, Jordi, si vols obrir un poc esmalí i explicar als nostres oients en què consisteix aquesta disciplina.
1: Ni els musicòlegs mateixos sabem a què ens dedicam. Bueno, això, bromes a part, la musicologia és, diguem, la disciplina humanística, sobretot, que se dedica a l'estudi de la música com una activitat humana, no? I trobam des de gent que pot estudiar la música no des d'un punt de vista interpretatiu, però sí des d'un punt de vista històric, a gent que l'estudia des d'una perspectiva antropològica, sociològica, a gent que l'estudia des d'un punt de vista d'estudis de gènere, amb relacionades amb altres arts. Vull dir, és aquest espai d'estudi acadèmic, diguem-ho així, en el qual la música s'estudia com un fenomen i totes les derivades que en pugui tenir, no?
0: Molt bé. Per tant, podríem dir que no és només la música específicament com a disciplina artística, sinó tot allò que comporta i que hi rebia fora d'ella.
1: Correcte, no? Vull dir, si tu dius, jo estudio música, no, tothom pensa que estudies música com a intèrpret, no? Uh-huh. O com a, en el millor dels casos, o com a, com més en fora, com a compositor, com a... tal vegada, o com a... Uh-huh. Com a... Però si tu dius que ets musicòleg, o el que s'entén, o el que es vol entendre és aquest espai de reflexió, d'estudi, de mirar la música des d'aquesta perspectiva.
0: Molt bé, gràcies per l'explicació. Ara ja sabem, estimats oients, una cosa més. En Jordi ha fet diversos estudis sobre la matèria i forma part també del grup de recerca musicològica de l'IME. Encara hi estàs, eh? Si mal no record. De fet, va ser editor d'un nombre ben interessant de la revista Papers, que reunia diferents articles que relacionava la música amb la societat. I un dels elements que he estudiat, i per això també avui el tenim aquí, és el paper de la música en la festa. Entenem la festa aquí en un sentit genèric i també específic. El genèric com un moment d'esbarjo, és a dir, la festa és allò que no és feina, per tant, les ganes de deixar la feina i les parts més rutinàries de la vida de banda i poder fer festa, pròpiament dita. I llavors també ho entenem la festa d'una part, d'una manera més específica, com a activitat protocolaritzada de celebració pública. Avui tractarem un poc de les dues coses. No sé si vols afegir qualque cosa més.
1: Bueno, la festa és un espai de social que jo sempre m'ha agradat moltíssim. Sempre he tingut molt interès i bueno, jo hi he estat molt vinculat des de molts àmbits. I crec que sincerament que és un espai, igual que molts d'altres segurament de la cultura popular, en els quals l'academicisme l'ha desprestigiat un poc, no? I si ens hi fixam, i segurament ens ratllarem al llarg d'aquesta conversa d'avui, la festa permet entendre-nos molt com a societat i ens permet entendre moltes coses de com ho relacionem, especialment aquí a Menorca, però en altres puestos també, però aquí a Menorca molt especialment, i moltes coses que passen a les festes, més enllà també inclús dels cavalls, que mostres que jo crec que són molt interessants.
0: I tindrem oportunitat de comprovar-ho, perquè de sobte avui aquest programa. Per exemple, xerrant de coses molt espontànies, no estaves parlant de l'academització de certs sectors, però els càntics que es fan a les festes és una música que surt de forma espontània, no? I només aquests càntics també ens poden ajudar a dir moltes coses. A través de la música, la gent s'identifica amb el conjunt, fa un acte d'identitat col·lectiva amb aquests càntics i s'expressa i s'insereix en la festa. En certa manera, la música també fa aquest paper en els actes protocolaris.
1: La música és un facilitador de moltes coses i en el cas de la festa permet sincronitzar emocions, un concepte que no me'n recordo quin autor era, però que m'agradava molt, no? Sincronitzar emocions, i tu estàs cantant, posa-li un senyor damunt un ruc, amb tota una plaça plena de gent, amb gent que no coneixes, però tots esteis allà cantant la mateixa cançó a la vegada, sense que ningú us ho hagi demanat i sense que ningú us ho hagi dit. I quasi que ningú vos l'ha ensenyat en aquella cançó, perquè tu l'has apresa de voler escoltar d'altres anys a la plaça. Fa relativament poc que van ser les festes de Gràcia, hi havia una persona que a les xarxes socials posava, no?, que si es mouen el millor o pitjor himne de que es podia tenir, no? I feia gràcia perquè molta gent és conscient de que és una lletra d'una qualitat, diguem-ne, un poc
0: molt relativa,
1: molt relativa, no? Però és bé que jo després, per exemple, després d'un darrer toc de festes de Gràcia, quan ja ha acabat les festes, que espontàniament tothom, com a catarsi col·lectiva, es posi a cantar una cançó... És que quasi ni es escoltes el que diuen, no? Però és aquest moment de catarsi col·lectiva que dius, ostres, cantam. I cantam com a poble, perquè no ho veiem tant que cantem com a poble, i les festes ens ho permeten molt. I crec que és molt interessant, això.
0: Molt bé. Avui veníem també amb la idea d'escoltar cançons específicament i que aquestes mos donin peu a xerrar de coses, i hi ha una melodia que també enganxa aquesta part protocolària, aquesta part de càntics, ho té un poc tot, que a més troc que tant en Jordi com jo mos fa moltes ganes de xerrar-ne. Hi ha molt de suc per treure d'aquestes melodies. És una de les tonades de Fabiol que s'interpreta durant els actes propis de la comitiva de festes, però també la trobam cantada en segons quins casos, i que sembla que té un origen de melodia de base per sa dansa. Vull dir que aglutina moltes coses aquesta cançó. Xerram de es ball d'Escòcil, i també conegut a vegades com es ball d'Escòcia. Són dos noms diferents i veurem quina significació té el fet que tinguin dos noms, que tenen una similitud, eh? Ball d'Escòcil o ball d'Escòcia. Però per què tenen dos noms? En parlarem. Escoltem la versió que va fer Traginada, que la va anomenar, jo crec que mal assessorats, Vall d'Escòcia, i veurem com reuneix aquestes dues coses, una tonada de Fabiol i una incorporació. Jo crec que hi ha uns arranjaments aquí molt ben aconseguits en què es van incorporant unes veus a poc que donen aquest sentit de poble que canta. Anem a escoltar el Vall d'Escòcia de Traginada.

0: És polit l'arranjament, eh? Una cançó molt senzilleta. Tots hem escoltat aquesta melodia perquè és una de les tonades, no és la més habitual. És el primer toc de Fabiol, és diferent, però aquesta en diferents moments d'exactes apareix també. I mescla aquesta tonada de Fabiol amb aquesta part cantada, amb aquesta cançó així tan antiga de Ses Figues. No? La melodia m'ho sona, pastot de Fabiol, i fins i tot, potser encara que sigui o soni molt així petxenguero, també m'ho sonarà allò de no volem cap que no estigui borratxo. Veig que tot es mescla, una melodia solemne, tocada en Fabiol, però a la vegada també que forma part dels càntics. Quanta història té aquesta tonada, per molt senzilla que sigui? I parlem del nom, eh? Ho hem comentat abans. Traginada va posar en el títol de la cançó aquesta, Vall d'Escòcia, però també se la coneix com Vall d'Escòcil, i la veritat és que xoca el perquè d'un i perquè d'un altre. Jordi, mos il·lumines un poc sobre aquest fet.
1: Avam, no diré res de nou, és un debat que ve d'en fora, i de fet ja en Deseado Mercadal, un gran estudiós que va fer molta feina per moltes coses en quant a cultura i història de Menorca, ja a finals dels anys 70, en el seu llibre Folklore Musical de Menorca, ell fa una referència, no? I diu que l'arxiduc, el famós arxiduc que fa totes di Balearen i descriu les Illes Balears i tot el que passa allà, i incorpora, de fet, diverses partitures, fa una referència a que el Vall d'Escòcil es tocava amb un fabiol i acompanyat de l'harmonia d'una gaita primerament, i després de primers i segons violins, violoncel, contrabaix, dos clarinets i dos fagots. Deseado Mercadal, en aquest moment, assimila la gaita a Escòcia. I Escòcia, com que nosaltres vam ser anglesos, pues ja
0: queda
1: està.
0: Queda prop, Escòcia, tot lo mateix. Anglaterra.
1: Sí, sí. Tot el mateix. I clar, aquí ara antes d'entrar en ratllaven, no? El fet de que, bueno, potser m'ho sorprèn, però gaites, xirimies o sacs de gemecs, com li vulguem dir, són instruments que tenim molt propis, molt propers, no propis, però molt propers, a Mallorca, amb una gran tradició també revitalitzada a partir de la transició, però també a Catalunya, i per tant no m'ho seria estrany que aquests instruments amb els quals es toquen no fossin importats d'Escòcia, sinó que fossin instruments propis de la tradició menorquina. Que m'ho passa, que a Menorca la mirada cap a la tradició, el que en el segle XIX s'inventa com a tradició, que ja tindríem un llarg debat sobre què s'inventa la tradició, però el que deien tradició eren instruments que eren vigents i sembla que així ho eren. Clar, ara ja com que no ho són, com que en cert moment van desaparèixer, ja fins i tot per en Deseado de Mercadal ja no ho semblaven. I ell va associar això. Què passa? Que començam a rascar un poc i veiem, bueno, ell diu que no, però a Mallorca tenim el Vall d'Escòcils. A Tarragona, les festes de Santa Tecla tenen el Vall d'Escòcils, que són uns personatges que van vestits fan un ball també, això. Començam a rascar i començam a veure fotos antigues en les quals els balladors, perquè eren balladors, no balladores com ara, anaven amb vestits amb unes faldes que poc tenien d'escocès. I clar, i fer l'associació entre els temes i l'instrument, entre el fet de que si és una importació des de l'època de la dominació anglesa, que era anglesa, no eren escocesos, ja ho fa un poc recercat, i jo crec que és més, vamos, no som l'únic, però crec que és bastant més probable que sigui un deix d'èpoques pretèrites que s'ha anat transformant i el vocable s'ha anat derivant, que no una importació d'Escòcia.
0: És que a vegades xerrar de l'època britànica també fa com si fossin més autèntics, no? No sé fins a quin punt podem xerrar d'una sobrepresència del mite britànic.
1: Home, jo crec que és molt rellevant, no? A més, quan hem tingut una activitat socioeconòmica tan dedicada a les públic britànic, no? Aquest punt d'exotisme que, bueno, inclús per propi turista, no? I me'n vaig a... faig un viatge al llarg, diguem-ho així, en aquella època, en els anys 60 o 70, però me tropa amb
0: els vestigis,
1: amb els vestigis,
0: no?
1: De la
0: cultura
1: antiga. De les meves arrels, paper, no?
0: Lingüísticament també això hi ha un paper important, sabeu que tenim molts anglicismes, però en canvi també tenim moltes paraules que al llarg de la història han passat per anglicismes i realment no ho són, eh? I és per aquesta... no sé, aquest mecanisme sigui més o menys intencionat de fer sa cosa més específica menorquina com més anglesa sigui, no?
1: Exactament. I
0: o el gin, eh? El gin encara les etiquetes de gin

0: que és d'un ball, que ara mateix només se representa, que jo tinc entès, una vegada en l'any, que és la mostra folclòrica que fa el grup folclòric Castell de Sant Felip, del Castell, poc antes de Sant Jaume, que la, com que la tocava fa violer la incorporada com a repertori dins les festes, no? I fins i tot se li ha dotat una significació específica, perquè, que, per exemple, crec que a Ferreries la toquen quan van a peu, quan la comitiva va a peu, o el Castell i Mó se toca només en el moment d'anar a les corregudes. Vull dir que la cultura tota, la tradició, la cultura popular, com tota, se transforma.
1: Efectivament, molt interessant aquest tema. Ja us ho explicàvem, estimats oients, que avui tindríem coses interessants. Queda prou clar, idò, la connexió entre música i festa i tot el que representa aquesta connexió, i això ens ho descobreix. És evident que aquest programa no mos dona per parlar totes les tonades i melodies associades a la festa, perquè no acabaríem mai, i perquè també hi ha un component que, tretes de context, aquestes tonades poden perdre part del seu interès. Podríem parlar de tonades de Fabiol, que n'hi ha unes quantes i que cadascuna té el seu moment, dels càntics, de les cançons específiques per actes concrets, com pot ser Volem Vi, Amor, quan tiren ses botes, però no pensem que Volem Vi va ser una cançó que es va fer aposta per ses botes, una cançó que existeix no només a Menorca, sinó que trobam al País Valencià també. En lloc de dir Volem Vi, diuen Boca Vi, però sa melodia és exactament la mateixa. Si tinguessin temps, que no en tenim en aquest programa, escoltaríem un trosset d'una cançó valenciana que xerra de so, però mos dona compte de so, de com sa cultura evoluciona, i mos feim una cosa com a pròpia, sense tenir coneixement, que no és una cançó específicament ni de món ni tan sol de Menorca. Volem ara sí que escolteu la següent cançó, perquè recull un esperit típic de festa, les ganes de festa quan sentim que s'atraquen, l'emoció i els preparatius, ambientades les festes de Sant Joan de Ciutadella, una cançó interpretada i popularitzada pel Sis de Ponent, però que ja ha travessat la frontera pròpia que la fa accedir a l'estatus de la música popular. Escoltem Sant Joan.

Bueno, si sentim la lletra de la cançó, xerra precisament d'aquestes coses que caracteritzen la festa, i surten les coques, surten les coquetes, surten el xocolat i les ganes, eh? És un cúmul de situacions molt propis de festa, i per això té tots aquells ingredients propis que ha de tenir la festa. Però alguna cosa mos fa que potser sembla que no seria de repertori d'aquelles cançons que tradicionalment podríem dir que és música popular, tot i que jo crec que l'hem d'incorporar dins aquest corpus. Gairebé sembla que fos una cançó de temps ancestrals, però no ho és. En la naturalesa de la música ho podem veure. No té aquella forma de música tradicional. No oblidem que el Sis de Ponent l'inclouen en el seu primer disc, que és de 1993, i és una cançó de Nova Fornada, per tant, cançó seva. Fa 30 anys, idò, diguem que no fa gaire. Curiosament, m'agradaria que escoltéssiu

0: Aquesta altra cançó l'escoltarem just al principi, eh? Però em sembla molt interessant per poder comentar aquesta cançó de Sant Joan.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness to boredom.
0: És curiós, eh? M'ho sona bastant una cançó i una altra. Aquest és un fragment d'una cançó de l'artista Kenny Rogers, de Gambler, es diu, el jugador, eh? Narra la història d'un jugador d'apostes i de com de desgraciat pot arribar a ser i que perd tots els doblers. I Tis de Ponent la van emprar com a base musical per la seva cançó de Sant Joan, i d'aquí a la inclusió gairebé en el cançoner tradicional de Fesses, sense que aquesta connexió que explicam ara sigui gaire o pràcticament gens coneguda. Això és la genialitat de la música popular. De Jordi.
2: És que tenim molts exemples d'aquesta transformació, adaptació de cançons que cap a la festa i cap a poder fer, poder cercar un discurs propi, no? Al final, no m'ho inventant res de nou, vull dir, des de l'època medieval hi ha casos de melodies eclesiàstiques en les quals s'agafava la melodia i se transformava en un text profà, no? Però en el cas de les festes, és bé, i en trobem exemples. Rellaven d'un senyor de Montonruc, un senyor de Montonruc, a València la canten amb tramussos d'Àfrica.
0: Sí. La trobava en forma de venera, també.
2: La trobava en forma de venera. Ses Mou, que rellaven amb ses Avilés, no?, que també tenen set similituds. Tantíssimes d'altres que ressignificam, no? I aquesta és la paraula important, ressignificar. Jo, per exemple, un altre, el maniquí, el famós maniquí, que ara sembla indestriable, que no hi hagi en cap moment que donen ses canyes, que no puguin ser una altra cançó que el maniquí. Tenim testimonis de no fa tant d'anys, vull dir, de fa dels anys 80, en les quals es tocava la Ramona, bueno, 80-90, que es tocava la Ramona Petxugona en el moment
0: d'una... A l'època de les canyes.
2: A l'època de les canyes, i ara sembla indestriable. I el maniquí no té res de menorquí, és un pas doble que va fer un senyor, crec que pel nord d'Espanya, i va incorporar, es va incorporar aquí, vés a saber com, i arrelat, igual que el Jaleo. Al final estem ratllant de què consideren popular, no? I és un debat molt interessant, de què és la música menorquina o de què consideren la música popular menorquina. I podem tenir una... I podríem tenir un gran debat sobre què és la música popular menorquina, perquè una persona podria dir no, la música popular menorquina són les jotes, els fandangos i això que han ballat tota la vida des del segle XVIII. Mm. Una altra persona te podria dir, bueno, també les cançonetes i això. Una altra persona també te podria dir no, però és que les cançons de veneres que de música menorquina, encara que siguin des dels anys 60 cap aquí, també
0: forma part del repertori.
2: També forma part del repertori.
0: I si se'n desconeix, i la majoria, o un esgruix important, no sap que tenen un autor concret, la majoria de les vegades encara es viu.
2: Exactament. I en aquest cas, la cançó de Sant Joan passa això, o en el cas d'Esvagros, que han transformat la cançó de Sabaters en la cançó d'Esvagros, no? I l'han repopularitzat d'una certa manera, no? Al final, en què mos quedam, no? En que la música popular, la música tradicional, no ho és tant per les característiques formals, creatives o l'essència, diguem, que no, que inexistent essència de la cançó, sinó amb sus i la significació que li donam, no?
0: M'ha semblat molt interessant aquesta paraula de ressignificació, perquè crec que dona molt de compte de quin és el mecanisme que opera
2: exactament
0: en la música popular.
2: L'altre dia... i pensava en un tema, el darrer toc de Fabiol. El darrer toc de Fabiol és un invent moderníssim. Mm. Vull dir, no... Si pensam en Ciutadella, el darrer toc de Fabiol, que ara és un acte multitudinari en el qual tot s'acaba i plors, i jo mateix, no me n'amac, però el darrer toc és un descuit, neix d'un descuit, d'un fabioler que havia d'acabar de sonar de Fabiol, dins cas que ja senyor, i segueix sonant fins que es queixi allà, i ja ho han transformat en una tradició, no hi han ressignificat, i a més li han donat un significat nou, el primer toc de Fabiol, i B3, tota la comunitat autònoma mirant allà com si li anés a ser s'orgull patri per mirar el primer toc de Fabiol, i en Sebastià que tremol, masquí meu, i hòstia, i són moments que han passat a ser d'una cosa, no vull dir banal, però insignificant.
0: Anecdòtica, tal vegada.
2: Anecdòtica, i intranscendent a ser el moment d'un moment de comunió de tot un poble i de significació, no? clar, totes aquestes coses són aquest fet de ressignificar. I és el que a vegades, des de sectors, diguem-ne, més conservadors i tal vegada més... no tant...
0: Essencialistes
2: de tot això, no entenen precisament, no? Aquesta necessitat de que si volem que hi hagi una cultura que mos unesqui, que mos traslladi, ha de ser significativa, i per això la ressignificació, no? Necessitam que aquells productes, aquells artefactes culturals que emprem, mos signifiquin qualque cosa, mos emocionin o mos suposin qualque cosa. I malauradament, en tot això, malauradament no, però sí o sí hi han entrat altres factors avui en dia, no? Com tot el món digital, tot el món de les xarxes socials i la necessitat de fer-ho públic. Mm. Però tots aquests elements mos donen a entendre això que ha passat. I em faig un petit excursus i torn tot d'una, perquè ja fa una estona que xerro, però a passar, per exemple, amb el Vall de Bot. Uh-huh. El Vall de Bot a Mallorca. El Vall de Bot a Mallorca ha tingut un fenomen social, i aquí a Menorca no hem estat capaços d'aquella recuperació, aquella empenta que va néixer als anys 70-80.
0: Uh-huh. Sí, perquè el procés era el mateix, eh? Apareixien grups folclòrics o grups que es dedicaven a la recuperació de la música popular a la vegada, tant a Mallorca com a Menorca. Eh? I a Mallorca van tenir aquesta explosió de...
2: I aquesta capacitat desballar. De transformar una cosa que s'havia recuperat des del franquisme, que s'havia recuperat des del producte turístic, uh-huh. a ressignificar-la i tornar-la a dotar de significat, però no només significat identitari, que també en té, però també de significat de gaudi, de que podem xalar, podem passar-nos-ho bé ballant músiques que feim, que tenen unes arrels amb el nostre passat i això, i bueno, tu ho sabràs millor que jo, que en Salvaida també ho ha fet, no? D'agafar aquells ritmes, aquella de son, i transformar-los per donar lis una nova significació.
0: Mm. Molt bé. I parlant de significació i d'aquest fenomen de cançons que n'inspiren d'altres i passen a formar part del corpus popular, en volem escoltar una altra que no és a sa festa com a celebració protocolària, sinó festa per riure i xalar, l'absència de feina i els temps d'esbarjo. A Mo era molt habitual sortir del poble, i aquí tenim un fenomen que és molt de llevant, que és l'existència de petites urbanitzacions a sa costa, com són Esmortà, sa Mesquida, es Grau, també en el sud de Sant Lluís, sa Punta Prima, Mirien Colla, que eren petits cases d'estiueig, en què sa gent del poble sortia als estius, però també qualque cap de setmana a fer vegues i a xalar i a riure. I tot això, com no, sempre també anava acompanyats de música. I una d'aquestes poblacions és Esmortà. Esmortà és un petit un conjunt de cases, i hi ha una cançó que es diu A romandre Esmortà, i anem a escoltar-la. Se n'han fet moltes versions, efectivament, i m'ha costat triar quina, però penso que per parlar de música popular havíem de fer un homenatge a una de les nostres grans divas de la música popular, que és la Joana Pons, i aquí tenim la versió feta A romandre Esmortà.

0: Bé, un clàssic d'aquest tipus de música, música per anar de vega, música de festa així més extensiva, xerra de tots aquests elements que són propis de les sortides de la vega, estiar, amb es menjar, seguir terra, es pescar, tots els tòpics junts allà, i és interessant, no? com a fenomen. A més, tot i que ressalti molt aquests elements amb els instruments i ritme que consideram, perquè ja hem dit ara que és menorquí, que no és, però que s'ha consolidat, diguem, darrerament com a música menorquina, no som us fuig que és un deix molt de ranxera.
1: Bueno, jo vull dir, començar dient que en Joana Pons, si no ho tinguéssim, l'haurien d'inventar, perquè és que ha fet una feina espectacular per Menorca, no? I com a referent de tantíssimes coses, no? I la cançó d'Esmortà és una cançó d'aquelles que segurament no deu tenir més de 100 anys, no? No crec que en
0: sí, no crec que tant, entenc,
1: no crec que no en tingui tants.
0: De fet, Esmortà no sé si els té 100. Sí que els té, perquè hi ha la primera casa, que hi ha una inscripció que posa 1900 i cosa. Vull dir...
1: Però com aquesta cançó ja és com... Segurament deu tenir el fi de l'autor, deu ser viu o això... I mos ha quedat com una cançó popular, d'origen dubtós i totes aquestes coses, no? Però mos ratlla d'aquest tipus de festa, no? I crec que a vegades l'oblidam. Es navega, es fet aquest de traquetser la mà, per no nedant, però no traquetser la mà.
0: Interessant, no sapigues nedar, és una cosa que també va molt lligada amb el turisme.
1: Amb el turisme, no?
0: El gaudir la platja és una cosa que sembla molt menorquina i no ho és.
1: I es fet aquest de desgaudi amb espais fora de la ciutat i també m'ho relaciona molt amb això, quan deien, no és món obrer i tot això. I totes aquestes cançons, no, que configuren aquest corpus que mos du a una festa dins el que dèiem de festes patronals o festes majors, que jo crec que són més festes majors que patronals. A Sant Joan no ho és, patró de Ciutadella. I que mos duen a un moment de festa que jo crec que és tant o més important que els cavalls. I jo és que de tal vegada és per de formació professional, però el fet de que obriguem les cases, que entrin dins que nostra 50, 60, 100 persones, menjar, beure, cantar fins a esclatar, mai millor dit, que després hi entrin els cavalls, però o sigui que la festa s'entri tant dins les cases, amb aquest repertori que mos hem anat creant a partir de ressignificacions, a partir de cançons relativament noves, jo no és que sigui un gran viatger, però bueno, sí que he visitat altres festes i no ho veus al món, ni en festes d'aquelles que dius, d'aquelles que són de la UNESCO, d'aquelles que són festes que mostren reconegudíssimes. Jo no conec cap altra festa que el factor ciutadà sigui tan important com Sant Marc. I no per fer votar els cavalls enmig de la plaça, no? Per aquest fet de dir, obrim que nostra...
0: Tothom és benvingut.
1: Tothom és benvingut. Passau, menjau, bebeu, és igual.
0: Cantau. Traig les guitarres, a tota cotxeria oberta hi ha una guitarra a punt per sonar.
1: I és això, i jo m'assembla espectacular. I aquestes cançons de Roman d'Esmortà, les cançons d'en Tòfol Mús, d'en Ortega Monasterio, de tant d'altres...
0: A romandre, les gavines, tota la part de...
1: Tot aquesta mos creen aquesta festa, aquest gaudi, aquesta diversió que és importantíssima, no? I és això, i la música i la festa tu ratllaves abans de les dues festes, no? De la festa protocolària i de la festa com més fora
0: de gaudi.
1: I per jo... jo he dit tantes, la cultura popular està poc estudiada i la cultura popular que hem estudiat molt a Menorca de la festa ha estat aquesta, no? Dels protocols, dels primer toc, dels caixer senyor, dels caixer bala, dels orígens dels cavalls, vale. Però qui s'ha aturat a estudiar, a entendre aquest espai que la música propicia, entre altres coses, que és aquest espai social que es produeix a dins que teva mateix, però
0: jo som d'escobre portes també, ve, arriba, canta, menja, veu,
1: i que nostra, i vull dir, nosaltres també ho hem seguit, no? És la música com a facilitador d'aquest intercanvi social, d'aquesta comunió que se produeix durant les festes, no? A romandre esmortar, i tornant un poc enrere, morralla d'aquest obrerisme, no? Mm-hmm. I també n'havien ratllat antes d'entrar, i precisament enguany de Sant Josep Anselm Clavé, una persona que va impulsar el moviment obrer des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva de
0: comunió.
1: De comunió, precisament, i va impulsar precisament els famosos cors Clavé com una eina de comunitat obrera, no? Uh-huh. I els cors Clavé, que potser m'ho sonaran raros, però no deixen de ser l'Estudiantina de Ciutadella i Sorfeón.
0: I Sorfeón Maonès, quan va néixer l'any 90.
1: Són els deixos d'aquesta cosa. I aquesta propensió a cantar, aquests deixem-lo dolç, aquests vagrossos, totes aquestes coses, per jo, tracen una línia a partir d'aquest moviment obrer, no? I aquestes cançons que ratllen de sa festa, de s'espai en el qual mos trobam fora de sa feina i gaudim, pues són producte, entre altres, de tot aquest moviment.
0: Mm. Molt bé. Has parlat de Deixem-lo dalt, també com a mostra, perquè de festivitats ens hem centrat en les festes majors, però de festes n'hi ha al llarg de tot l'any. Deixem-lo dalt va lligat a Pasco, a la festa de Pasco. Té un origen religiós, però és una música que ultrapassa, diguem, tota la significació religiosa i fa aquesta feina de comunió, perquè Deixem-lo dalt, si algú no sap què és, ara tampoc no reproduirem cap cançó de Deixem-lo dalt, però es basa en cançons cantades a partir d'un cor, un cor que canta dins l'església primer i després que surt en el poble a oferir-se com a tal. Són músiques també lligades a aquestes festivitats, i al llarg de l'any, deim que en xerram, impliquen comunió, festa i música, tot va com un pack. També una altra de les festivitats és Sant Antoni. Sant Antoni és una festa que, excediada del poble de Menorca, va ser declarada en el seu moment com a tal, un esdeveniment històric, la conquesta de les tropes catalanes l'any 1287, però representa això, també és una època de comunió. Això a Mallorca, tot i que sigui la diada de Menorca, Mallorca és encara molt més visible, les grans festes d'hivern a Mallorca, el Sant Antoni. És probable que aquest Sant Antoni com el viuen a Mallorca, de comunió en el voltant del foc i les torrades, que ara s'estan com a recuperant al llarg dels darrers anys a Menorca, però segurament eren més presents en l'antiguitat de fa més anys. No sé si en tens coneixement, Jordi, d'aquest fet.
1: La veritat és que no, però sí que, aprofitant, ja que l'he dit, hi ha un llibre del segle XVIII, de final del segle XVIII, de Lindemann, que és un senyor que va aparèixer per aquí, per Menorca, un viatger, que ratlla un poc de les diversions de Menorca durant l'hivern, durant tot l'any, no? Uh-huh. I fa una reflexió, fa un comentari que, ratllen de com la gent se diverteix, no? De dir, després de treballar durant tot el dia, tota la seva diversió la nit es redueix a tocar la guitarra i un parell de castanyoles. Les dates durant les quals s'ofereixen són de l'època de Carnaval, no ben bé Sant Antoni, però sí que en aquesta època més
0: d'hivern.
1: Més d'hivern, no? I els dies de Sant Joan, Sant Pere i tot això. Vull dir que trobam que la música i la festa ha estat un punt lligat. Sant Antoni ha estat una festa molt ciutadellenca, jo crec, fins als anys 80, en la qual la declaració de Sant Antoni com a diada del poble de Menorca, que crec que tothom hi ve d'acord, de moment encara no hi ha ningú hi tornat a debatre sobre el tema.
0: Com ha passat a Mallorca, per
1: exemple. Com ha passat a Mallorca. S'ha transformat i s'ha creat aquest punt. És curiós, Bep Portella, un tècnic de cultura d'on hi ha molts anys a Mó,
0: i estudiós de la cultura popular,
1: feia un comentari, no me'n recordo quin llibre, de que la festa de Sant Antoni s'ha mallorquinitzat, la festa de Sant Antoni Menorca s'ha mallorquinitzat, no? amb aquesta idea de les torrades, sí. Inclús trobam a Sant Climent que han creat una colla de dimonis, dos cagrossos de dimonis que surten només per Sant Antoni, molta la mallorquina, no? La música és per tot i Sant Antoni és una festa en la qual s'ha tractat de concentrar l'essència d'allò que és menorquí, no? Tot s'hi fan els glosadors, se mostra el dia que hi ha tallers de llata, se fan balls de fandango, bueno, totes aquestes coses, no? I veiem també com aquesta part de la música ens uneix. Mm-hmm. Què mos passa a Menorca? Jo aquí volia introduir una cosa, que és el tema que no tenim himne. I és un debat...
0: És un debat llarg. De fet, segurament és un debat que no ha transcendit públicament, però no. Que en les esferes institucionals, d'una manera o d'una altra, sempre hi ha estat. I és cert que no és un... No crec que sigui un debat fàcil. Bueno, un debat és molt fàcil. El que no és fàcil és triar quina cançó podria ser l'himne de Menorca.
1: Jo crec que no l'hem de tenir. I som, tal vegada som un poc radical en aquest tema, però... Els himnes que mos trobam són himnes del nostre entorn més proper, són himnes sobretot nascuts d'una època de romanticisme, de finals des de 19, principis dels 20, i això que me perdoni, però al costat de la Balanguera o en Pons s'hi posa molt, molt seriosament, o serà complicat trobar una lletra
0: i un himne que representi tantes coses com la Balanguera.
1: Clar, què mos passa, però també si fem una reflexió en quant a això, què podríem dir? Tenim referents en pretèrits de que puguin construir aquest imaginari de Menorca, tenim Pàtria d'Àngel Ruiz i Pablo, però poca cosa més. I com l'han creat aquest imaginari de Menorca, no? d'aquesta identitat menorquina, sobretot l'han creat a partir de les cançons dels festivals de la cançó de Go. Això és la meva teoria, home. La idea de que de Menorca com a ens en el qual lluam i cream una cançó és molt recent. Jo, bueno, de fet, un dels treballs meus versa sobre això, sobre que has fet de que cream la imatge de Menorca pels turistes amb els festivals de la cançó dels anys 60, però els primers que molt la creem som els menorquins. I Menorca, Silla dels Vents, Menorca Blanca i Blava, la Menorca
0: que veu el turisme que arriba i t'arrabassa la caseta, sí. Jardí, la barqueta,
1: I
0: com ets a parlar del Lucas, no?
1: Tot aquest imaginari de Menorca, tot aquest imaginari de menorquinitat que s'ha estès, i jo crec que pràcticament per tot, musicalment neix per això. I clar, tornant a Sant Antoni, la diada del poble de Menorca, quin imaginari hem de reflexionar, hauríem de posar amb aquest himne, no? Aquest imaginari creat a partir de la mirada turística, de la mirada, diguem-ho així, colonial, de voler colonitzar Menorca, no? I Pau Obrador, sociòleg àmpliament conegut en aquesta taula, ratllava, no? També de com Menorca se converteix en es feminitza i es converteix en una dona objecte de desig, i si ella se converteix. Això d'hem de fer himne de Menorca, aquest imaginari diguem-ho així, sexualitzat o feminitzat de Menorca, o hem de cercar un imaginari...
0: Allò de Menorca és un jardí florit, Menorca és un jardí florit, les menorquines són roses.
1: No? És un tema ampli, però bueno.
0: Tornem a Sant Antoni. I escoltem una versió, de fet, que va recuperar Subaida, grup que molts coneixereu, en el qual vaig tenir el gust de participar, que en el primer disc recuíem una de les tantes melodies que hi ha recuïdes de Sant Antoni, perquè no només n'hi ha una, perquè també tenen gràcia i enllacen un poc amb això que dèiem. Les melodies són diferents, però totes acaben parlant de la festa de Sant Antoni, del dimoni, de com juguen a 31 i de coses que inciten a la festa. Aquesta melodia recuperada, que només apareix a Menorca, la trobam aquí, tot i que escoltareu a l'àudio un inici que també vol fer luet en aquesta tradició mallorquina de les xeremies, com hem dit anteriorment, no són un instrument específicament mallorquí, sinó que a Menorca també en teníem existència.

0: Hem sentit aquest inici de aquest estoquet de participació ciutadana, et sentien escrits, aquests de fons, que és allò que representa la festa i allò que Sant Antoni també, no sabem si ha estat, volem que sigui, a Mallorca sabem que és així exactament, i les festes, en el fons, tenen aquest component, no? No sé si vols comentar qualque cosa de més sobre la cançó aquesta que hem sentit de Sant Antoni.
1: Bueno, no, jo crec que m'ho fan falta molta gent que faci música i repensi la música des d'una mirada tradicional i d'arrel. Tenim casos, bueno, tenim Salvaida, que va existir en el seu moment, però avui en dia tenim Figues d'un altre paner, tenim Anna Ferrer, que també fa coses, tenim el Bastió de Silla, tenim gent...
0: Tenim les Galles de Pastera, no te n'amaguis,
1: no,
0: en Jordi també té un grup, tot i que és molt modest, fa una gran aportació amb el seu grup a la música també d'arrel.
1: Bueno, i crec que com comentaven abans, no, la música d'arrel no ha de ser només tocar els fandangos que han tocat tota la vida, sinó a partir dels fandangos que han tocat tota la vida poder fer altres coses, no? I poder donar altres significats i poder donar noves perspectives en el futur. La música tradicional és una música que mos connecta amb moltes coses, i jo crec que no mos connecta tant amb el passat, sinó amb la comunitat. Hi ha gent que vol o entén que la música tradicional mos ha de connectar amb el passat, també, no ho negarem, però jo crec que mos ha de connectar més amb el sentit aquest
0: de pertinença.
1: I això, que no me vengui ningú a dir que som un nacionalista, un separatista o aquestes coses, la comunitat es pot fer de moltes maneres que no necessàriament vulguin dir això. La comunitat es crea amb la festa, es crea amb la cultura, es crea amb soci, es crea en molts àmbits, i és una manera que tenim els humans de que la nostra vida sigui molt millor. I la música, tot això, la festa, ho encamina.
0: Molt bé. I Arrelats té també aquesta funció, el programa nostre, que us pot descobrir aquestes petites joies i fer aquests plantejaments que són tan necessaris per la cohesió de la nostra, del nostre poble, de la comunitat allà on vivim. Per tant, bé, i arribam cap al final del programa, en la darrera cançó, la cinquena d'avui. I si hem passat per les diferents festivitats, arribarem a Nadal, falten 3 mesos encara, però Nadal és un moment de canvi de cicle, ho ha estat sempre, és d'aquelles festes cristianes que en el fons no deixen de ser una reinterpretació de festes paganes, perquè totes les cultures tenen un canvi de cicle, i aquella època és el solstici d'hivern. I bé, però Nadal és cert que per una banda de part pagana ha passat a part religiosa, però de part religiosa ha passat a part comercial. La societat capitalista també ha donat una visió molt clara de Nadal, enfocada com a grans festes de consum, i això ha fet que associem en aquestes festes cançons de Nadal super internacionals com Feliz Navidad o Blanca Nit o I Wanna Wish You a Merry Christmas, que són les cançons, el fil musical que sentim constantment a qualsevol centre comercial o cançó que anem quan arriba Nadal. Però també tenim cançons nostrades, perquè el Nadal l'hem viscut tothom, i bé, n'hi ha que són d'un entorn més proper, aquestes cançons catalanes com el 25 de desembre o el desembre congelat o d'altres que tenim, o les 12 van tocant, l'Onoi de la Mar, etc. Però n'hi ha que algunes poques que hem conservat, però n'hi ha que són específicament menorquines i m'agradaria que n'escoltem una. I em permetreu un poc sa llicència d'avui posar una cançó que s'ha convertit en cançó coneguda fora de Mallorca, pel fet que bueno, és una cançó guapa, és pròpia, aquí es coneix com la cançó del Pastor Gran, però fora de Mallorca la coneixen com a Nadal a menorquina, aquelles coses de l'imaginari. No sé si tens, vols fer qualque comentari d'aquesta cançó que sentirem ara.
1: Aquesta cançó, bueno, és un exemple de com tu institucional o tu formal sempre necessita la necessitat d'anar acompanyat d'aquesta part més informal, no? Tenim molts d'exemples, inclús encara en la societat d'avui en dia menorquina, que ha passat tot un procés d'industrialització, de turistificació durant molts anys, d'aquests exemples de músiques, de cançons que han sobreviscut i no sabem gaire ben bé com tot aquest procés i segueixen vigents, no? És en aquest cas de la Nadala menorquina, en què la versió que posarem de crec que de música nostra, sí. uns grans referents a la música de les Illes Balears, però també trobam exemples, altres exemples com recuperats, no? Trobam en el Nadal mateix la Sibil·la, que no havíem, que s'havia deixat d'interpretar i que havia tingut so, i des del boom de la declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat, tothom tenia Sibil·les i tothom ens recuperava. I, molt bé, mira, música que afegim a la nostra. O d'altres molt poc conegudes, com el cant de la sentència, la Setmana Santa de Migjorn, i no sé si Mercadal també la fan en els divendres sant, que es canta el cant de la sentència, que és un cant molt específic
0: d'aquell dia
1: amb un català antic i que se fa, no? I que se produeix. És una cosa molt excepcional, no? I tots aquests elements que acompanyen la religiositat, tot allò més formal, aquell intent de diguem-ho així, controlar un poc la societat, perquè la festa Nadal, no sé on és que llegia, que no deixava de ser la festa que des de sobretot el protestantisme i després per extensió nosaltres en quant comercialment havien intentat controlar una mica tota la disbauxa que es produïa durant el Nadal, no?
0: Sí, perquè ara nosaltres tenim imatge d'unes festes molt pausades, molt de cara endintre.
1: Sí, no? I no deixen de ser festes hi ha testimonis de festes més explosives, que vindrien a ser un poc els Sant Antoni sí. mallorquins, no? Però això, i aquesta cançó que no és, té un punt religiós, evidentíssimament, però que no deixa de ser una cançó jocosa, una cançó alegre i una cançó, jo diria, és que ni litúrgica, és una cançó que, sí, hi ha el moment d'això, però que mos permet veure això, no? com al final la cultura és tot un continu. I ja és darrer punt teòric de tot això, moltes vegades intentam encapsular les manifestacions culturals amb alta cultura i cultura popular i tot això, no? I no fer res més que ratllar, però al final tot és un contínuum i allà on posant la divisió és un punt complicat. Aquesta cançó evidentment és una cançó popular, però està inserida en un moment seriós, no? Bueno, donaria per un llarg debat.
0: Escoltem la cançó del Pastor Gros.

0: Si hem sentit, és una cançó, a més, arranjada d'una forma increïble per aquests referents de la música, que són música nostra, són mallorquins, i adapten aquesta cançó menorquina. I si ho heu escoltat bé, les estrofes, hi ha una tornada i després n'hi ha dues, eh? Jo som el pastor més gros, i llavors la següent que diu jo som el quart pastor. La casa pregunta és, i el segon i el tercer on són?
1: Sí, no sé. Devien ser de festa, segurament.
0: Segurament devien ser de festa prenent alguna cosa. Bé, fins aquí el nostre programa ha estat, esperem que hàgiu passat una bona estona parlant de la nostra música i en aquest cas també de la festa que sonava el programa. Volem donar les gràcies a en Jordi Orell per haver acceptat la convidada i per haver estat aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants sobre la música, sobre el fet popular, sobre el gaudi, etc. Gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i enhorabona tant a tu, Joan Carles, com es fa per fer aquesta iniciativa tan potent de fer ràdio, en català i de fer ràdio sobre la nostra cultura en un sentit molt ampli que crec que és més que necessari.
0: A tu, Jordi. I gràcies a l'equip del programa, en Cristian Pons i en Txec Pons. Recordeu que ens trobarem a Ràdio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. Fins aquí, Arrelats. Esperam que us hàgiu sentit a gust. Fins la pròxima setmana.
2: Bones festes.
0: Bones festes.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

presideix l'enfront de la casa on anam un fris que representa els participants de la colcada de les festes. Cavalls i cavallers ens donen la benvinguda. No som, però, el molí d'Escavallitos, al ponent de l'illa. En Tost de Ciutadella avui visitam Alaior. Et suposa que en aquesta població tot són costes, però nosaltres som a peu pla, a la zona fronterera entre el polígon industrial i una sèrie de carrers en què dominen els habitatges unifamiliars, a tocar dels instituts, de l'escoleta i del poliesportiu. A tocar d'Espuet. Es dona, als encontorns d'aquest espai, una densitat força alta d'escriptors. Sense canviar de vorera, en menys de 50 metres, en trobam un parell de prou coneguts, un dels quals és el protagonista d'aquest episodi de Lectures Retrobades que tot just encetam. El nostre convidat ens mostra el seu Sancta Sanctorum literari, un espai ampli i diàfan, envoltat de llibres, amb un escriptori en què no falta l'indefugible ordinador, el disc dur del qual deu estar basat a treure fum, és el que té a treballar per un grafòman, i servidor sent una enveja sana davant d'aquesta mena d'espais. En sobte que no tingui vistes, però la ubicació subterrània d'aquesta mena de búnquer lletraferit ho justifica. Fins i tot, pens, la suposada mancança es pot convertir en un avantatge. Res no distreu l'atenció del nostre autor mentre treballa. És aquí on escriu Josep Portella i Coll.

0: Bon dia, Beb. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobam en un dels espais on escrius habitualment?
1: Sí, normalment escric aquí. Sempre escric aquí, perquè ja ho faig sempre amb ordenador i per tant, ara és aquí. Cada casa que he tingut un espai diferent. En aquesta, que fa 15 anys que vivim, és en el soterrani. Habilitat per això. L'anterior, que era la Costa del Pou, era dalt de tot.
0: Sí, hem canviat de...
1: Era dalt de tot. L'anterior, que era a Bellveure, el castell, també, era una sala gran. Normalment tenen sales grans i tenen com a llibreria, biblioteca, i dins la mateixa biblioteca tenc el racó meu, no? que només em pot jo.
0: Mm-hmm.
1: Per aïllar-me tampoc no m'acosta gaire aïllar-me i escriure. Puc fer-ho qualsevol moment. Tenc un espai, sí.
0: Mm-hmm. I aquest espai, d'alguna manera, pot tenir algun tipus de relació amb allò que escrius o com...
1: Jo crec que no, perquè els espais han estat sempre molt diferents un de l'altre i no han actuat en pans. Crec que aquest Blues de Novembre està fet a diferents bandes, no va ser un espai únic, perquè està fet al llarg de molts anys. I segons me venia bé o escrivia, des de diferents bandes, diferents ciutats o diferents espais també i moments. Però des que escric de forma habitual cada dia 4 o 5 hores i després hi ha un altre espai que és l'ordenador. L'ordenador normalment tinc 7 o 8 coses començades i a vegades... Quan talop, dic que avui aniré cap aquí, avui aniré cap allà, i també actua com un espai intern on crear, no? A més, dins l'ordenador enviar totes les fonts, tots els documents i gràfiques i material de feina, i com que m'ho plantejo un poc com una feina el que faig ara, ho faig així.

Aquell matí d'agost, el port de Maó es despertà, com cada dia, lentament, amb essa. Les botigues de ceràmica i de souvenirs obrien per rebre els visitants que esperaven que el vaixell tornés a salpar. Homes i dones hi havia que desaven l'alegria antiga dels bars nocturns. Tràfic de cotxes i camions. Un jove corria pel moll amb gambada lleugera. Francesc Fuster revisà l'equipatge mentre esperava el cafè demanat. Un equipatge senzill per a uns pocs dies o per sempre. No es molestà en veure la roba mastegada. S'estranyà que tant li fos. En altre temps, el seu sentit de l'ordre i de la pulcritud l'hauria posat de mal humor unes hores. Júlia li hauria fet memòria, amb simpatia, de per què no portava una planxa de viatge. El cambrer aparegué amb el cafè d'Arc i ell va donar una ouada al diari local. Una entrevista superficial al ministre estiuejador. Un fatal accident a la carretera. Unes fotografies de cavalls empinats entre la gernació. L'anunci d'un concert d'obres de Bach a l'església de Santa Maria. Res d'allò l'interessà. Doblegà el diari i el deixà a la tauleta de fusta. Es fixà en la fotografia de l'última pàgina. Una parada d'artistes havia arribat a Menorca. Ell era un pintor cotitzat, famós per les seves estridències pictòriques. Ella era una cantant de jazz. La cara de l'home li semblà tan cridanera com la fama de la seva obra. La cara de la dona li comunicava tristesa.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetats editorials. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Es tracta d'obres que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha, el pas del temps. En el cas de Beth Portella, com hem dit, avui ens centrarem en Blues de novembre, un llibre publicat el 1996 per l'editorial Columna, el qual pertany al fragment, extret del relat L'illa de l'oblit, en què s'inicia l'obra, que acabam d'escoltar llegit pel seu autor. El de Josep Portella i Coll, nascut a Ciutadella el 1955, és un nom que fàcilment relacionam, d'una banda, amb l'activitat política que ha exercit institucionalment al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca i a l'Ajuntament d'Aló, localitat en què resideix des de 1998. D'altra banda, però, la seva és una figura lligada substancialment al món de la cultura illenca. Aquest llicenciat en Història fins i tot s'hi ha dedicat professionalment, gestionant-la al Servei Municipal de Cultura de Mó, que va dirigir durant molts anys fins a la jubilació. També el trobam en moltes altres iniciatives de caràcter cultural, a les Joventuts Musicals de Ciutadella, al Col·lectiu Folclòric de Ciutadella també, al Grup de Passebristes de Mó o al Grup Menorca Segle XX, entre d'altres. És un escriptor incansable, un grafòman, i per constatar-ho només cal cercar les seves incomptables col·laboracions en forma d'articles a la premsa escrita, local i insular, o en les intervencions en emissions radiofòniques. És, també, un personatge molt actiu a les xarxes. Ha publicat una vuitantena llarga de títols, sobretot estudis d'antropologia, cultura popular i història, algun d'ells a les col·leccions Quaderns de Folklore o Menorca Segle XX, de què va ser fundador. En aquest sentit, aprofit per recomanar als nostres lectors la lectura de dos volums publicats fins ara, els Quaderns de Folklore, de literatura memorialística, amb els títols respectivament de Ciutadella quan érem joves i infants i Alaior quan érem joves i infants, en què podem llegir el seu testimoni, entre d'altres, i que, en certa manera, ens connecta amb el Portella narrador, un vessant que va conrear especialment als anys 80 i 90 del segle passat. Primer, amb el llibre de relats Matèria de souvenir, de 1982. 10 anys després, el 92, apareixia Cavalls de cartró, una novel·la publicada per l'editorial menorquina El Tor. Un any després, el 93, guanyava el Premi de Narració Curta Illa de Menorca amb el text Paisatge en figures. I aquesta etapa narrativa es tanca amb un segon recull de relats, Blues de novembre, de 1996, el llibre que protagonitza aquest episodi de Lectures Retrobades, un llibre aparegut a Barcelona. Beb, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és un editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir a en Emili de Balançó, perquè érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna i va ser qui va promoure l'edició i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de novembre, que era un dels títols d'una de les narracions que és la més antiga, crec, de tot el que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé l'údera que vaig escriure de creació no-ficció, de no-ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc.
0: Mm-hmm.
1: Però he escrit poc de ficció.
0: Mm-hmm. Bé, de fet, he escrit poc, però durant aquesta època hem vist que sí que era un tipus de creació que feies de manera bastant recurrent. Hi ha algun motiu per explicar que ho deixessis un poc, no del tot, però un poc de banda?
1: Bueno, jo tenia la feina amb els quaderns de folklore des d'abans, perquè vam començar l'any 1980, i era una cosa que, tant com a promotor, com cuidant les edicions, com tot el procés d'edició, venda i gestió dels quaderns, tenia molt de gust i molt d'interès, i més encara m'ho estim molt, i dedicava moltes hores, i la literatura era una altra facècia de l'activitat que feia com a creador, que a la vegada també la feien els diaris i les revistes, no? Però va ser en aquell moment quan vaig entrar en el Parlament i l'activitat política, si te la prens en sèrio, és incompatible amb l'activitat creativa, no? Perquè ja tens el cap tan quadrat, tant de llegir lleis i duen una llei a discussió i havies de llegir 7 lleis a totes les comunitats autònomes per comparar. I per fer una feina, si volia ser bé, havies de dedicar moltes hores en aquella feina. I encara que hagués tingut hores per escriure, el cap ja no es talla per imaginar o per crear universos paral·lels. I a poc ho vaig deixar, i a la vegada que ho deixava ho anava trasplantant a la investigació històrica, que ja el 86 havia fet coses en l'obra de Mirimir, però que no hi havia dedicat molt de temps. I a partir ja del 98 o 99 ja em vaig dedicar més a les monografies històriques, que també és un tema que mou molt. I també sempre he defensat que crec molt bé aquesta divisió entre ficció i no ficció, perquè tant una cosa com l'altra és literatura, és creació. I hi ha grans obres literàries en llibres històrics, que són de ciència històrica, o de ciències humanes, i allà llibres infumables de literatura. Per tant, això que de separar la literatura entre aquella que és de ficció i la que és de no ficció, jo no hi estic d'acord. Crec que hi pot haver una gran literatura històrica, però d'història, no? I també estic, a vegades, crític amb aquestes preteses novel·les històriques, que en realitat la història és com un decorat, i allà una història que podria passar el mateix al segle XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, i barates decorat, no? Crec que no se sol una novel·la històrica, ben igual que a vegades també si història novel·lada pot caure en terrenys empantanegats, no? Ara mateix estic fent una feina que estaria en la frontera entre una cosa i l'altra, fa ja un any que hi feia feina i estic ja en el darrer mes, que és una biografia, també sabeu que dins història m'agrada extensa gènere biogràfic, perquè gènere biogràfic també crec que dona més per literatura, per fer creació literària, més que explicar fets, és explicar vides. I ara en faig una que vaig un poc més enllà de tot això. És la biografia d'un militar republicà maonès, el coronel Vicent Guarner, que tindrà dues novedats. La primera, que la faig en castellà.
0: Mm-hmm.
1: Completament, ja està acabada, té 400 folts i ara està ja en la redacció final. Està en castellà perquè ell escrivia en castellà bàsicament, alguna obra té en català, és nascut a Mo, però m'he basat molt en la correspondència i és en castellà gairebé de forma absoluta, i trobava més natural, perquè la segona novetat és que és una biografia que se transforma en autobiografia, com si fos el mateix coronel Guarner qui escriu la seva biografia, no sé, són jo, però és a partir d'un coneixement profund de més de 500 cartes i de formes d'escriure, agafant les paraules que es repetien, les frases, les sortides que tenia ell, a poc agafes un poc com ho hauria escrit ell, no? I està humorístic, o està un poc ja escèptic, final. I bé, és un altre exercici per demostrar també que a partir d'un treball històric científic es pot fer també literatura o es pot fer creació literària, no?
0: Perfecte, molt bé. Avui, però, ens centrarem en...
1: Sí,
0: en aquest vot un poc cap en es,
1: sí.
0: cap en es passat i ratllarem un poc ara de Blues de Novembre. I jo crec que ja has explicat l'origen del títol. És un... Bueno, en aquest cas...
1: És una redundància.
0: Sí, i d'un editor que va...
1: És una redundància.
0: Que va fer la seva feina, però, bueno, l'idea de Blues, jo com a lector, per exemple... me remet a...
1: Tristó.
0: A Tristó, perquè també remet a un estil musical que va cap aquí. I, de fet, després, si de cas, apuntarem a sa presència que hi ha, també molt important, crec jo, de referents musicals dins del llibre. I una de les característiques del blues és això, que conten històries tristes. De fet, crec que per als americans blues... És sinònim de color blau, però a la vegada també d'història trista.
1: El que va escriure El gato triste azul.
0: Si a més això hi sumant, que som en el novembre i que sol ser un mes bé de tardor i simbòlicament... O era, sí, perquè ara crec que això s'ha acabat.
1: No.
0: Jo crec que hi ha tota una declaració d'intencions amb aquest títol. Ja m'ho has explicat per què va acabar sent el títol d'un conte es qui dona... títol a tot el llibre, però per què Blues de novembre?
1: Bueno, era això, eren històries tristes, tenien algun element comú, les més comuns com són personatges singulars, solitaris, personatges que venen de fora a Menorca, la majoria, ja siguin menorquis que tornen o gent que ve, que es troben amb Silla i que tenen la seva història a contar, i que també els hi passen les històries moltes vegades per atzar, no? El paper de l'atzar a l'hora d'explicar una història. Però aquest llibre originalment sabia, jo volia que es digués llibre d'atzars, perquè explicava les històries no a través de les decisions dels personatges, sinó de l'atzar que els hi feia actuar d'una manera o d'una altra. Era un poc aquesta idea. I totes també tenen a veure finals... de mort, de desaparició, de pèrdua, de final, de blues, no?
0: Sí, no hi ha final feliç.
1: N'hi ha poc, jo no sé si n'hi ha una que sí que té un to més de final feliç, però jo t'ho dic, no l'he llegit més, fa 30 anys. I no és difícil recordar les històries. Si me feguessis preguntes concretes, me suspendries completament, perquè fa tanta estona que no... Però era un poc, jo record que era un poc aquesta idea, no? Jugar amb l'element atzar, jugar amb personatges singulars, no diré derrotats, no són personatges desfets, però sí que estan un poc perduts en el món, en el seu món, no? També va ser la diferència de Cavalls de cartó que havia estat l'altre. Tu ho has comentat tot d'una i et cert, i a més era una cosa molt, molt pensada, una escritura molt, molt directa, no? De primer s'ús de llenguatge, senzill, molt, molt fàcil de llegir, i després també amb unes frases molt crec, amb poca adjectivació, perquè l'anterior, els cabells de cartó, era totalment diferent. Frases llarguíssimes, subordinades unes a les altres, molt lenta de lectura, etcètera, etcètera. Una novel·la més molt diferent. I vaig voler canviar completament de registre i bé, i vaig fent. Conscientment ho vaig fer així, no?
0: Jo, a part d'aquests personatges... Sí que m'assembla també detectar, quan llegeix aquest llibre, jo sé que l'he llegit fa molt, relativament poc, m'assembla també que en aquests personatges posen de manifest a vegades les dificultats dels humans per relacionar molts els uns amb els altres. Tal vegada, en aquest sentit, amors, en relacions de poder, tal vegada també me sembla que, encara que sigui de manera indirecta, també queda tractat en el llibre.
1: Jo que sí, ja ara me'n record, perquè me fa recordar històries que hi ha en aquest llibre, que ara l'hauria d'haver llegit, has d'esdevenir tu, però no l'he volgut llegir a posta per veure què és que recordava d'aquest llibre, perquè el que recordi deu ser l'important. Hi ha personatges, desmitificació de personatges, com aquell personatge que passa totes les aventures, no?, i que acaba a Cuba, tal. Després hi ha aquell altre que passa tot, o quasi tot, el dia del darrer dimarts, que és una successió de malentesos i de pèrdues, també, no?, que arriba a la pèrdua final. Després hi ha aquella de sa filla, de l'home que vol venjar, el pare que vol venjar sa filla, i que veus, t'endú cap allà, tu és com si vagis amb ell dins del cotxe, no?, i te va contant la història a mesura que es va... I després hi ha també una altra història, que és les festes de Sant Lluís. És veritat que hi ha una... Jo m'agradava sempre fer moltes descripcions de festes. Penseu que això fa 35 anys, no?, que es va escriure. Ara serien diferents les descripcions, però m'agrada descriure les festes des d'un punt de vista fred, i crec que en el cas de Sant Lluís, encara que sigui una cosa, una història calenta, estàs des d'un punt de vista d'observador llunyà, que acaba amb aquell accident de tràfic, que és un accident que realment va passar, i a més va passar familiar i llunyà meu, i que volia acabar amb aquest dramatisme de comparar, no?, de tal sa festa a partir d'un fet com et s'ha mort en un accident. I bé, totes les històries són així. Jo sí, sa qui me va agradar més, això, després de llegir-la, i és sa de sa... d'aquell músic que fa fortuna a Gran Bretanya i que torna a Menorca per sa mort de, no sé si de son pare o de sa mare, i que aquí va redescobrint tot el seu passat i com sa seva història és molt diferent de sa qui els menorquins creuen que és, no? També amb aquest joc que feia moltes vegades de crear ses nostres vides paral·leles per exposar-les en públic. I bé, tot que... Cada narració té un motiu i un missatge, ja, això sí, i bé.
0: Bé, de fet, a Blues de Novembre en trobam 8 narracions, 8 relats. Estan datats entre el 86 i el 92. N'hi ha un del 86, 4 del 89, 3 del 92. Segons costen el final de cada relat, i això ja ho he apuntat en el començament del programa, estan escrits a llocs diferents, a Mo, Ciutadella, Sant Lluís, fins i tot a Trinidad, a Cuba o a Santiago de Compostela, és a dir, que no necessàriament estan escrits a Silla. I una cosa que tot d'una veu és lector és que estan estructurats amb unitats narratives breus. És a dir, són contes que tenen una certa extensió, però quan te'ls vas llegint
1: En seqüència,
0: sí. Per què aquesta manera de...
1: Bueno, n'hi havia alguna que jo me l'imaginava com a pel·lícula. M'imaginava com donaria, per exemple, bueno, n'hi ha diverses, el despintor que descobri la seva obra final, etc, que et veia com a imatges d'una pel·lícula, com a seqüències, no?, com a història, com un guió. Més que com una... Perquè la majoria d'aquestes històries podrien ser novel·les més llargues. Es podrien desenrotllar perquè tenen una trama que hi ha un personatge que es podrien desenrotllar i donaria peu no a unes grans llargues novel·les, sinó a un relat molt més construït. De fet, n'hi ha qualcuna que parteix de relats més llargs que jo vaig anar resumint després, no?, per donar-li tot a la mateixa dimensió. I també és una forma del lector poder descansar entre lectures, perquè ja te dona com un ritme de llegir.
0: Hem apuntat també ara fa un moment la importància que la música té en aquest llibre. hi ha referències musicals constants. Apareixen citats de manera explícita grups de pop i de rock. A vegades aquestes referències també hi són, però de manera més subtil. Fins i tot hi ha algun títol de narració que és evident. Hi ha un, per exemple, Un dia en la vida, és el títol d'un conte, i això m'imagino que remet directament als Beatles. O Wonderful Life és una cançó de Black, que a més en els anys 80 aquesta mateixa de Black va ser una cançó molt popular. Perquè aquesta presència, i fins a quin punt tu ara has ratllat de pensar els contes com a seqüències cinematogràfiques, i jo, per exemple, també pensava en aquestes cançons, en aquests relats com a possibles cançons, expandides tal vegada.
2: També podria ser, però jo pensava més com escoltar aquestes cançons mentre et llegies a Carrelat. Era un poc idea de ser, moltes vegades, algunes... Jo no me'n recordo, fa molta estona, no?, que el vaig escriure, no me'n recordo de ses cançons, però sempre m'ha agradat la música dels 70-80, l'època aquesta, i pensava, a vegades t'escoltava quan ho escrivia aquestes cançons, i també és per il·lustrar, si el lector pot recordar la música i pot recordar els temes, la majoria són molt conegudes, no eren res de recercat de dir, jo sé moltes cançons, ja m'us posaré quatre títols que no... Per cert, era una broma. No sé si és en aquest llibre un altre relat sobre d'un cantautor que em vaig inventar, i no sé si qualcú l'ha cercat.
0: Jo aquí no me sona en aquest llibre.
2: Deu ser un altre llibre. En James Faraway, que és un personatge inventat, no existeix, i un conte així en plan... El tenia com a leitmotiv.

0: hi ha un ordre que vindria a ser cercat de relats que segueixen, o sigui, que comencen en finals de setembre, de fet, i de fet van cronològicament
1: No, no,
0: resseguint-se.
1: no recordo si això va ser una
0: Sí.
1: cosa conscient o recercada, de que fos un seguiment de sang. En el cas d'aquell de l'altre, en matèria de souvenir sí que era un cas de relat, sí que era un recorregut durant l'estiu, no? Des que comença l'estiu, Sant Joan, fins al final de l'estiu. Sí que tenia una idea cronològica, però en aquest cas no sé si tenia una idea cronològica, no me'n recordo.
0: Bé, el resultat ho és, però.
1: Sí. No? Devia tenir, perquè difícilment aquestes coses surten si no...
0: No,
1: si no hi pensava.
0: Ja. En el llibre trobem diferents tipus de narradors, hi ha diferents punts de vista. Hi ha, moltes vegades és un narrador que li agrada molt observar allò que està passant en el seu voltant i ho descriu. Són narradors sempre perspicaços, observadors, detallistes. Jo crec que saben captar l'ànima dels personatges i la transmeten. I a pesar del to trist d'aquestes històries, també podem trobar, i és, jo crec que el relat més evident és de Domèstiques Calamitats, un humor càustic per part de qui explica aquesta història. A vegades, vull dir, aquest ús de l'humor
1: L'he fet sempre, des de sempre. L'humor és un recurs tant per fer literatura com per escriure articles, com per qualsevol cosa. Si vols entrar en els lectors, una forma d'entrar-hi a través de sa broma o de l'humor càustic o de sarcasme. Però hi ha estat... Crec que tot, allà, fins i tot llibres seriosos, llibres d'exili, segur que troben llibres d'humor, segur. Perquè a vegades hi ha històries que, dins lo dramàtiques que són, també tenen una lectura d'humor. I a vegades l'humor és el recurs que tenim per fugir d'una situació dolorosa. No? Està clar.
0: O a vegades també per contrastar, per contrast, queda més clar el missatge. Després, un altre aspecte que no passa desapercebut per al lector és l'estil. Ja ho he apuntat, que hi havia hagut un canvi a Blues de Novembre respecte de
1: Cavalls
0: de Cartró. Jo crec que hi ha un ús molt ben resolt de registres lingüístics en els diàlegs. Els personatges, quan parlen, són molt versemblants, són molt creïbles, perquè ratllen d'una manera
1: normal,
0: en què l'oralitat queda molt ben reflectida. Una oralitat que hauríem de veure si encara es manté, si la gent ratlla igual, però bueno, han passat un quants d'anys. I això, és a dir, domines els registres, i, com ja havies apuntat, jo crec que hi ha un gust estilístic per la frase curta, a vegades pels paral·lelismes sintàctics, per les metàfores també. Hi ha un... I tot això fa que la prosa sigui molt musical, també, a la vegada. Què trobes d'això?
1: Bueno, mira, estic espantat perquè no sabia que se pogués llegir d'aquesta manera, com un... rítmicament, i, bueno, no ho sé. Jo t'he dit que estic una mica en desavantatge perquè no he rellegit voluntàriament el llibre abans d'aquesta entrevista, que l'he rellegit, podria entrar més en la conversa. Però jo crec que en aquell temps era l'idea trencar completament amb Cavalls de Cartó. De dir, jo som capaç de fer Cavalls de Cartó, un rotllo macabeo, i som capaç de fer una cosa molt rítmica, ja que tu has dit, dur molt en el lector allà on volia, sense fer-lo, perquè en Cavalls de Cartó, per dir una cosa, a vegades donaven la volta per tot. Ho havia de ser, perquè aquella història era Menorca 1959, Cavalls de Cartó, i sa vida era

0: molt més lenta. No hi havia gent de fora, només eren gent d'aquí. Era una situació... Bueno, trobava que era una situació diferent.
1: Mm-hmm. La crítica ha dit que la teva és una proposta narrativa lligada a la infrahistòria de Menorca. I no és història de grans personatges, sinó de les persones de carn i ossos, i en què els fils individuals i col·lectius estrenen. Llegim Blues de novembre, comprovant que algunes de les temàtiques col·lectives que hi tractes no han canviat amb els anys. Han desaparegut alguns dels paradisos perduts de la generació que anomenen Boomer, que surten al llibre. Patxà de Sant Lluís ja no hi és, per exemple. Però en el fragment que has llegit resulta...
0: Es baixa.
1: Sí. I també resulta sorprenent que surti gent que ja va córrer per esport, que avui en dia és com una...
0: Sí, com una processó.
1: Com una processó. El relat Un home a la intempèrie també apareix a l'especulació urbanística. I en aquest cas amb un projecte, jo no sé fins a quin punt vaig ser visionari, d'un parc aquàtic a la costa de Sant Lluís. Tu vaig situar el que ho fa. Però, bueno, mires cap dels temps, no va ser tan literari. I tot això, fins a un cert punt, també forma part de relat. Especuladors, defensors de medi ambient, apareixen en aquestes pàgines. És difícil ratllar, situar històries a Menorca i que no surtin aquestes temàtiques, o si hi surten és perquè els hi dones una importància, no?
0: Jo no ho sé, bé, si fos escriptor de moltes històries te podria dir amb més experiència i coneixement si mos podem alliberar d'aquest tema sempre recurrents que surten des de fa molts anys i que encara sortirien i cada vegada més. D'altra banda, jo crec que el tema dels personatges de carrer, dels personatges anònims, també sempre ha estat un bastant present el que he fet. No només està clar que un quadern de folklore està fet pensant en els personatges de carrer, en els personatges anònims, en les vides normals que no surten en els grans llibres d'història. I fins i tot quan he fet llibres d'història, el llibre d'Exilis, són 1.000 personatges anònims que se rescaten, perquè crec que és molt important la història local, la intrahistòria, la petita història que és aquí dona raó de ser a tot, és aquí te fa comprendre molt tota la història en general. Crec que la gent pot entendre molt més en la història d'un personatge de carrer que no en grans estadístiques o grans resums històrics, no? I sempre aquesta idea del personatge, no diré marginat, perquè no són personatges excluïts ni marginats, no és el lumpen que surt aquí, no. Són anònims, normals, i sí, sempre ha estat un tema bastant recurrent, no?
1: Bé, de tot plegat en resulta un aspecte al darrer d'aquesta obra de què voldria parlar, que és que l'escenari en què transcorren aquestes històries tristes també ho és un escenari trist. En algun cas, i ja també ho has apuntat, Menorca és una illa, és un lloc de fugida. En d'altres sembla, és com una mena de presó de la qual no es pot escapar. És una illa en què no hi ha gaire lloc per imatges de postal o per gravaria anuncis de cervesa mediterrània. Mostres un lloc poc amable. Quina és l'imatge?
0: Això ha canviat molt, perquè als anys 80, principis dels 90, jo crec que era un poc això, per sort, era encara una... Per sort, per segons qui, perquè hi ha gent que no li agrada viure d'aquesta manera, però jo havia viatjat un poc i en aquells moments a Menorca era allà on me trobava bé, i la sensació que jo tenia de la vivència de la terra era la que protagonitzava el decorat de relats, no? Jo crec que, a veure, no crec que sigui una obra naturalista, perquè no crec que hi ha un determinisme
1: del medi,
0: no? Obre, personatges, crec que no, crec que els personatges s'imposen en el medi. El que sí que Menorca un cidern i una illa, el retorn, aquell que no se'n pot anar i se'n vol anar, aquell que hi ha una de les històries és així. Sí que són aquests tons foscos o grisos que també volia que quedessin remarcats en les històries. No totes, però en algunes sí. I en finals dramàtics, normalment, també. La història d'aquell músic que ve a un enterrament després de molts anys, també és, jo crec que es torna a Menorca per enterrar ton pare.
1: Sí, no és una història amable.
0: Sí, no.
1: Bé, hem estat ratllant fins ara de cap blues de novembre. És bé que no l'has llegit des de llavors.
0: No.
1: Però gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas d'aquest llibre?
0: Bueno, a veure, quan te'l van treure, jo tenia molta il·lusió de ser escriptor de literatura, de fer creació literària, és la veritat, perquè d'una trajectòria que anava un poc amb aquesta idea, a part de sa feina, com una cosa que res tenia a veure amb sa feina. Però les circumstàncies van fer els atzars, van fer que els camins fossin uns altres diferents, que tampoc me sap cap greu, perquè crec que estic content de lo que he fet. De fet, tenc algunes coses començades de creació literària, però que estan allà començades, i ara tenc tantes coses d'història a acabar que entenc que alguns anys, no?
1: Sí, ara, a partir d'aquest programa, haguessis d'animar un potencial lector d'aquest llibre a llegir-lo, que li diries perquè ho fes?
0: Bueno, que intentés posar-se a l'any 90. És important un lector que se posi, quan el llibre ja té uns anys, que se posi en el moment en què s'escriu, tant en el moment en què diu l'autor com en el qui s'escriu, i també que se posi en el moment històric on passen aquests relats, no? Perquè això és important llegir-lo des d'avui, sense situar-te, no t'ajuda gens. Segurament les cançons l'ajudaria, perquè són d'aquell temps. I les cançons tenen un poder molt gros d'evocació i ajuden a evocar. I que també jo crec que ratllant hi he pensat que segurament se sorprendria de veure les coses de fa 30 anys que encara són vives avui. I que se'n donaria compte que la història d'una comunitat 100 anys és no res. Sembla que si no feim una cosa d'avui per demà o que sí, no res. I això té un punt positiu, un element positiu, però també té elements negatius, no? D'aquest espai de temps que és llarg i a la vegada curt. I en aquests moments el que està passant a Menorca és un d'aquests elements negatius. Sembla que no passa res, però sí que està passant, no?
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Que bo.

0: A més de parlar amb Josep Portella del seu llibre Blues de novembre, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li, per acabar, que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca, en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un autor, d'un altre autor, illenc. I ens has ratllat d'un clàssic, per dir-ho d'alguna manera, de la literatura menorquina.
1: Jo som un mal lector. Llig molt poca literatura. Perquè llig documents, arxius, cartes, llibres d'història, per fer les meues feines. Per tant, que ningú s'escandalitzi si dic que al cap de l'any, en aquest moment, llig dues o tres novel·les. No llig més, perquè llig altres coses i el meu temps és un altre. Però entre l'any 81 i l'any 90, durant 9 anys, vaig fer un programa de ràdio que es deia Test de Paraula, que presentàvem un llibre cada dia. I solia llegir un llibre cada dia, quasi. Llegia molt, moltíssim. Jo crec que en un moment donat vaig quedar saturat de lectures i ho vaig deixar. I a la vegada va començar tot aquest procés. Per tant, de lectures actuals o autors presents, que em podrien ratllar, m'agrada molt l'autor de Pàtria, en Aramburu, m'encanta tot el que fa, llibre que treu ell, llibre que llig, és dels pocs que vaig a cercar. Són pocs. Quan vas dir un llibre menorquí, vaig triar en Joan
0: Manejam. En Joan Manejam, si ho deia bé. Sí.
1: Perquè és un llibre que solet llegir cada any. Un poc abans de Sant Joan, tenc el costum de llegir-lo, si no cada any, cada dos anys, de llegir-lo. És un llibre que es pot llegir en una hora i mitja, no passa gaire pena. I perquè tota aquesta literatura de Joan Benejar, en Foc i Fum, també com la literatura de Ballester, quan ratlla de costums, o d'en Francesc del Branca, o d'Andreu Ferrer, en Sant Rondàs, té una riquesa que jo és difícil de trobar. Una lèxica i de construcció, de manera de construir. Ja m'agradaria jo saber fer oralitat com ho fan ells, perquè és d'una naturalitat i està clar que en aquells moments devia ser lo natural, no? No devia ser imposat, però són llibres que llegeixen molt bé i aquest d'en Joan Benejam, era pogut triar un altre, o d'en El Branca o Contes, els d'en Joan Benejam ho situen molt bé en aquella ciutadella de 1860, 70, de fa 150 anys, que jo m'agrada recordar, no sé, és una cosa que m'agrada recordar, no sé si per pertinència o...
0: Molt bé, després fem es vot, sense sortir de la literatura catalana, però sortint de Menorca, i tu has triat un llibre d'un autor que de fet està establert a Menorca, que és en Josep Massanés. I és llibre La vall de la matança, no?
1: Sí, és que el record que abans el vaig llegir perfectament, però també en podrien triar molts, això. S'ha de triar un llibre, és una trampa mortal, no? Però en podrien...
0: Però en som molt conscients, sí, però...
1: Me va sortir aquest, perquè record que en el moment en què el vaig llegir me va impressionar, al millor per dues coses. Primer, perquè el tema era la guerra civil, i bueno, ja saps que és un tema que fa 15 o 20 anys estic sempre donant voltes per qüestions de treballs històrics i m'agradava. No està situat a Menorca, la història, però està situat a un enfrontament que allà crec que és en el Pirineu o per allà dalt, no? I crec que ja en el moment final de la guerra. I la manera en què ho exposa ell i en què explica la manera en què ho relata em va enganxar tot d'una. Jo crec que també em va sols molt allò de frase curta i cavalcada una altra... Bé, la manera de... I molt crua, molt cru, i em va agradar més. En Josep és un autor que també m'agrada, però és un autor humil, que si se sabigués vendre seria un nombre 1, però pas que es preocupa poc de vendre-se com a autor, no? Perquè té obres que valen la pena. S'hi dedica com a feina, com a professionalment. Té ja una obra extensa i llarga. Aquesta ja fa uns anys, ho feia 9 o 10 anys o més, que la va treure, i és un personatge molt poc d'esmona acadèmic, il·lustrat, Institut Menorquí d'Estudis, etc etc. I tot això també m'agrada. Tinc una imatge d'ell i de na Cati, sa dona, que cada any solien venir, ara no me'n recordo si eren esbai de Cap d'Any o en esbai de Carnaval, que feien mamó, venien, feien un aguait, 10 minuts, se n'anaven, però cada any venien. I és aquest tipus de persona que ja és present, però que no es fa notar, no? I crec que en aquest llibre, el Mango, com a autor tampoc es feia... No eres narrador l'important, sinó l'acció que passava. I sabre descriure accions, sobretot descriure accions bèl·liques, també té el seu mèrit. No és tan bo de fer, no... I per això em va agradar i he recordat aquesta obra d'en Josep.
0: Molt bé, i acabarem amb una darrera recomanació. Aquí ja obrim el ventall a la literatura universal. Un títol que en concret és evident que triar és una pregunta trampa, però bueno, és un joc. I tu has ratllat d'en Luis Martín Santos i Tiempo de Silencio. Per què?
1: Bueno, també és una lectura... Jo l'havia llegida d'anys 70, quan era a Madrid. Vaig fer Semili a Madrid. I s'havia publicat 10 o 15 anys abans, no? Jo la vaig llegir a Madrid. Allà no li vaig donar massa importància. Pues quan vaig fer l'accés a la universitat, per majoria d'edat, una de les feines, era una recensió d'un llibre i em va tocar aquest. I el vaig haver de llegir...
0: Àrida.
1: Sí. I el vaig haver de llegir més en profunditat i estudiar-lo, no? I descobreixes que moltes vegades quan una cosa la tracta superficialment te sembla una cosa, però quan te la tractes profundament és totalment diferent, no? I això passa amb un llibre i amb qualsevol cosa de sa vida, no? I que vaig tenir la sort de tractar-lo a fons, també vaig descobrir la història de l'autor, que és important sempre saber l'autor qui era, que va fer. Ell era psiquiatre, no era literat, no era escritor, era psiquiatre i metge, també havia estat cirurgià, jove, havia fet feina uns anys a Madrid, i d'aquells anys a Madrid havia fet aquesta obra, aquesta història, que després s'ha fet en teatre i en cine, i ha estat molt coneguda. S'ha dit que és la obra que revoluciona la novel·la del segle XX, jo crec que és Jarama, més que aquesta, no? Que anterior. Però aquesta també, déu-n'hi-do, l'impacte que va tenir amb els jocs del narrador de joc profund, el tema de treure en el carrer en aquella Espanya franquista tot el que era l'umpen de Madrid, el xabolisme, la vida de pica, de picaros, de l'edat mitjana que encara existien. La història és també molt negra, molt bruta, no? Bé, té dues parts. És la part de l'umpen i la part de la burgesia madrilenya, on també ell està en la frontera entre una cosa i l'altra. I, bueno, jo sempre me va agradar. I aquesta sí que l'he llegit alguna vegada més en posterioritat, perquè s'està reeditant de tant en tant i sí que entenc una lectura més recent de les aventures d'en Pedro, l'investigador masquí.

0: Arribam al final d'aquesta passejada literària. Esperem que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment Blues de novembre, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Beb, per acceptar de participar-hi.
1: A vosaltres.
0: I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.
1: Molt bé.
0: Salut.
1: Salut.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

0: Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per asserar ses res. Ses res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Ses res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camina cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.
1: Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps, i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: En Moisès Coll viu a Anglosa des de fa 25 anys. Té una llarga trajectòria en el món de la improvisació i aquest 2025 ha guanyat el Premi Josep Vivó de Glosa Escrita per 7a vegada. A continuació, en recitarà la glosa guanyadora titulada Estimar un arbre, una glosa elegíaca i en memòria a Miquel Ametller, que va ser fundador de l'associació Soca de Mots i revitalitzador del cant improvisat a Menorca.
1: Estimar un arbre. Mon cor, pobre, estima un arbre que ha begut de les set fonts. Ha aguantat els llamps i trons de la dansa més macabra i es brancames un vell sabre amb estall dels antics sons. I la lluita contra el vent quan atupa les riberes és eterna sense esperes. Neix d'un temps que no es present dins un cau de sentiment, dins un braç fet de porgueres. Quan molt lluny damunt sa història s'abre canta i es fa gran, els seus himnes no desfan el llegat de sa memòria i s'esclaten sense eufòria del buscatge que té ran. Ungí Déu son cos de rei amb saviesa versadora i sa flor es poble ni mora com si fos s'ancestre vell. S'abre és fort i és de vellell com si fos santa penyora. Es deslim d'aquesta terra que rebroten ses llavors, el seu peu fort i ofenós, cada pepi dolç i aferra, i acompanya en sa guitarra com estol de glosadors. Llavors riu i canta fort, i el seu cos agafa mida, que en sa testa ben florida engrandeix el seu suport i gelós guardes conhort des miracle de sa vida. Arbre enveja de mon cor, sols veuret me cau sa bava, tu en deslliures de sa trava que empresones meu tresor. De dins meu m'atreus sa flor en sa teva espurna blava. Més poder que no t'és roure resplendeix com no ha fet mai. En el món cap serra o dai no te priva d'anar a lloure, i sa so que fas remoure quan treus ull cada bordall. Escoltar el teu crit sublim dona pau, dona esperança. Et sabeu de qui no es cansa de compondre vers i rim, sols desig un regalim de sa teva benaurança. Trobes pluges i rosades que enforteixen s'esperit i els teus fruits són un delit dins de closques ben tancades com ses rígides tonades que són plenes d'acudit. Llamp i oratge per deler han vestit sempre retaula per reescriure sa paraula que en present no puc haver. Tu, fidel al teu ésser, despassat me fas de baula. Lluita fort, constant i vèncer, pensament fonamental que tu dus fins al final, en s'astúcia més intensa que es combat tot junts comença es per batre més rival. Eterna et sa primavera que manté el fruit i ses flors, i en el tronc que ja és tan gros i cobert de cabaera, tens en pèl de sa porguera que amb el temps mai no s'esclòs. Reinaràs sobre l'altura ben a prop d'on neix el cel, clavaràs sa sàvia arrel on sa terra se fa pura.

dins infinitud. Un profeta vida rep i alimenta tot un poble. El seu vers va ser tan noble que el meu acte me decep. I jo, rebrot trep a la trep, què puc fer en un món tan moble? La mà sent del món irada quan record ve les cançons. Els seus cants eren lliçons de sa vida més nostrada. Serà aquesta veu calmada el camí dels meus brancons. El cel blau és ara esfat que ni mora sense posa. Mantindré sa mor reclosa davall sombra deslegat. Si a aquell arbre era un glosat, sols pretenc a ser una glosa. Sí, mon cor un arbre estima, que en deixar s'arrel des bé, des costum des gran guerrer que en combat etern fa cima, en sa glosa, es mot, sa rima, arbre mestre

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimats fills de Troy, Michigan, la vostra bibliotecària m'ha demanat que us escrigui explicant que són per jo les biblioteques.
2: A principis de 1971, amb un esforç per atreure la major quantitat possible de joves a les instal·lacions, na Marguerite Hart, bibliotecària infantil a la biblioteca pública, que tot just havia estat inaugurada a Troy, Michigan, va escriure a diverses persones notables amb una sol·licitud: que responguessin, per favor, amb una carta dirigida als fiets i fietes on expliquessin els beneficis de visitar una biblioteca.
3: I hold this letter in my hand.
2: Comencem Epistolari Express, un podcast de Radio Far creat i produït per en Xec Pons i en Andreu Llamburu.
1: Una biblioteca és moltes coses. És un espai per anar, per protegir-se de la pluja. És un espai per anar si vols seure i pensar. Però, particularment, és un espai on viuen els llibres i on pots posar-te en contacte amb altres persones i altres pensaments a través dels llibres. Si vols saber qualsevol cosa, troba't informació en els llibres de referència, diccionaris, enciclopèdies, atles. Si t'agrada que t'expliquin històries, la biblioteca és el lloc més indicat. Els llibres contenen la majoria dels secrets del món, la majoria de pensaments que han tingut homes i dones. I quan estàs llegint un llibre, tu i l'autor estàu tots sols, junts, només els dos. Una biblioteca és un bon lloc per anar quan no et sents bé o et sents infeliç, perquè allà, en un llibre, pots trobar alè i consol. Una biblioteca és un bon lloc per anar quan te sents desconcertat o indecis, perquè allà, en un llibre, pots trobar la resposta a les teves preguntes. Els llibres són una bona companyia tant en els moments tristos com en els feliços, perquè els llibres són persones, persones que han aconseguit sobreviure amagant-se entre les tapes d'un llibre. E.B. White.
4: Erudir los sinónimos, que tiene la desventaja de sugerir diferencias imaginarias.
5: Sí, yo creo que si uno dice rojo, no debe decir colorado después, y después bermejo, y después punzó, y después encarnado.
2: En White, per qui no el coneixeu, va ser un conegut escriptor nord-americà que va escriure una popular guia d'estil per a escriptors. Però també ha estat conegut per escriure llibres infantils. Però segur que ja vos sona més si vos dic que ell és el creador de Stuart Litter i de la pel·lícula de la Taranyina de la Charlotte, totes dues portades en el cine. Ell va ser un dels que va respondre amb una curta però màgica carta a les plegàries d'aquella bibliotecària. Aquests dies, pensant un poc què podíem compartir amb vosaltres, mos hem adonat que són dies propers al 24 d'octubre. I aquí, dins l'estat espanyol, et celebra el Dia de la Biblioteca, la qual cosa mos ha semblat una celebració ben polida. La iniciativa es va donar al 1997, de mans de l'Associació Espanyola d'Amics del Llibre Infantil i Juvenil, la qual va tenir suport del Ministeri d'Esport i Cultura. L'objectiu, com podeu imaginar, era visibilitzar la importància dels llibres i promoure la lectura dins la nostra societat, a la vegada que també se'ls feia un reconeixement a les tasques dutes a termes per bibliotecaris i bibliotecàries. I una oportunitat també de xerrar a les biblioteques. Per cert, coneixeu totes les biblioteques que hi ha aquí a Menorca? Les heu visitades totes? Hem de saber també que el 24 d'octubre no és una celebració per tot el món. Depèn d'allà on et trobis, el dia de les biblioteques es celebrarà un dia o un altre. Però aquí, perquè el 24 d'octubre. No existeix una certesa, però gairebé totes les fonts consultades mos porten directe a l'incendi que va patir la Biblioteca de Sarajevo durant la guerra de Bòsnia-Herzegovina entre el 92 i 94. Sarajevo està envoltada de muntanyes i la nit del 24 al 25 d'agost del 92 va ser bombardejada. Una sèrie de projectils van ser disparats directe contra la biblioteca. Un fet curiós, i potser també un poc trist, és que, segons diuen, la persona que va donar l'ordre de disparar havia estat un gran assidu de la biblioteca, un professor universitari especialitzat en Shakespeare, que tot just va esclatar la guerra, es va convertir en el nombre dos del bàndol ultranacionalista.
6: Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna.
2: Aquell atac va destruir centenars de milers de llibres. De fet, potser heu vist una foto coneguda on hi ha un violoncel·lista tocant amb unes runes. Aquest era en Vedran Smailovic, qui va voler fer un acte commemoratiu i artístic en aquell espai tan sagrat.

Amb aquella destrucció van desaparèixer llibres únics i mai transcrits, però va haver d'altres que van aconseguir ser salvats just en els primers moments de l'incendi, gràcies a la feina duta pels empleats de la biblioteca que van posar en risc les seves vides i van començar a llançar llibres i documents per les finestres. Hem de saber que aquella biblioteca representava un punt d'unió i de trobada de cultures en una ciutat que va arribar a ser considerada com la segona capital de l'Imperi Otomà. Clarament, va ser un atac per borrar una part de la història. Avui en dia, i potser creieu que m'equivoc, però la meva sensació és que les biblioteques no reben la importància històrica que han tingut, ni tampoc el simbolisme que encara mantenen. Pensem ara en la Biblioteca d'Alejandria, un símbol en aquell temps que representava poder i que va jugar un paper ben important en el desenvolupament de la ciutat, que va acabar substituint Atenes com a promotor de cultura. A més, va ser una de les primeres biblioteques públiques, com l'entenem ara mateix, oberta per tothom, i que quasi va aconseguir posseir tots els llibres que existien en aquell moment. També va ser un espai de trobada entre intel·lectuals i erudits. Allà probablement es van desenvolupar tot tipus de teories que han anat sumant al coneixement de la ciència. Són així les biblioteques una mena de càpsules del temps, on s'acumula la memòria escrita, que qualque dia va ser oral, i que sempre està a disposició. Tot i que, bueno, és bé que sempre és una paraula molt ambiciosa. Doncs no podem oblidar que el poder, quan ha volgut censurar i fer callar el poble, una de les primeres accions sempre ha estat atacar espais de memòria, d'educació i de coneixement, entre elles les biblioteques. Però què seria de la història de la humanitat sense elles? Qualcú ha llegit Fahrenheit 451? Avui us recomano aquest llibre, perquè us feu una idea de com seria un món on els llibres estan prohibits i on existeixen els bombers, però aquests, en comptes de pagar incendis, cremen qualsevol espai on trobin llibres. Una dada curiosa és que a l'escala de temperatura Fahrenheit, 451 correspon a 231 graus i aquesta és la temperatura on el paper dels llibres s'inflama i crema. Des d'Epistolari celebrem que existeixen les biblioteques i les considerem espais revolucionaris. Un cop més, duc aquí les paraules de la meva estimada Irene Vallejo, que fa poc publicava al Semanal del País un article arrel del Dia de les Biblioteques. I ella deia: "Després de segles de resistència, les biblioteques són espais, i no n'hi ha tants, on tothom és benvingut i acollit sense cobrar res. Aquest fascinant assoliment és fruit d'un camí ple de racons. Mai van ser espais tranquils. Ans al contrari, van ser territoris de frontera constantment atacats. Però amb intolerable atreviment, les biblioteques públiques acullen en el seu silenci l'algarabia de nombroses veus. Proposen un pacte que protegeix a totes les dissidències. Tenim dret a escollir allò que llegim, però no a imposar quins llibres escullen els altres." Quanta raó, Irene. Go get it, go get it. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far. S'acomiaden n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bueno, i ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar des

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Freak, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.
0: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Vestut amb amets de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, somar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Limita per retges, cercles de barall, direccions canviades, rotondes de cavall i su. Comer de porqueria, un porc.
1: Porc! Porc-lo! Porc-lo! Porc-lo!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència, que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Benvingudes i benvinguts. Durant la primera temporada de The Young Pope, del fenomenal Paolo Sorrentino, el Papa Pio XIII, interpretat magistralment per Jude Law, va demanant a tot capellà que es troba, si se'n recorda de la crida de Déu, per convertir-se en guia del seu sender. De qualque manera, aquesta crida es pot traslladar en el món de la creació. Es fa difícil pensar, xerrant d'escriptura en el nostre cas, que qualcú de la nit en el dia es digui «Venga, va, me posaré a escriure». No, de cap de les maneres. Hi ha d'haver qualque cosa que t'impulsi a aquesta quasi autoimmolació que és escriure. Un autor admirat o una obra que te rebel·lis camí, o en tot cas, un camí noi enmig d'un bosc ombrívol. El manco és el que me va passar jo. Avui presentam una novel·la de l'autor que em va revelar ses passes a seguir. Maleïda, aquella nit màgica. Avui a Biblioteca Freak, Hollywood, de Charles Bukowski.

0: I començam escoltant Bukowski, de Modest Mouse, que sa lletra ja diuen que Buko és una bona lectura i que amb aquesta pregunta qui voldria semblar-se un estúpid o amb aquest vers bestial sacrificar fetge ja mos dona una minúscula pista del tipus de personatge que va ser el nostre autor d'avui.
1: Como cualquiera podrá decirles, no soy un hombre muy agradable. No conozco esa palabra. Yo siempre he admirado al villano, al fuera de la ley, al hijo de perra. No aguanto al típico chico bien afeitado con su corbata y un buen trabajo. Me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y mentes rotas y destinos rotos. Me interesan, están llenos de sorpresas y explosiones. También me gustan las mujeres viles, las perras borrachas, con las medias caídas y arrugadas, y las caras pringosas de maquillaje barato. Me interesan más los pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre marginados porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, religiones o reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad.
0: Bukowski s'insereix dins d'una corrent literària anomenada realisme brut, iniciada més o menys a la dècada dels 30 del segle passat en els Estats Units. Per fer-nos una idea, és com si la Venus de Botticelli hagués nascut de l'esperma d'un borratxo en un carreró de rates i es vent que agita els seus cabells sigui les zones expansives de vòmits. Personatges imperfectes, amb defectes com les persones comuns, com tots nosaltres, i en comportaments poc ètics que es mouen en situacions quotidianes i generalment de fracàs, perduts i frustrats amb la societat, per la qual cosa sempre hi ha una càrrega de crítica social i cert caràcter de lluita i resistència. La realitat sense distorsió, sense filtres d'Instagram. La realitat tal com és. Aquest realisme és descrit amb un estil sobri, cru, precís, directe, on adjectius i adverbis són reduïts a la mínima expressió i on es construeixen descripcions sense cap tipus d'adorn. Les frases, curtes i ràpides, com punyades, es despuen de tot allò que no és essencial. Economia lingüística, i no obstant, són obres amb molt moltíssima força, amb molt de caràcter i, com ja he dit, de lluita i resistència.

0: I seguim amb Frank's Wild Years de Tom Waits, on aquest Frank de la cançó podria perfectament ser el nostre autor d'avui. Però què passa en aquesta novel·la? Que hem de dir que de tots els llibres que fins ara hem comentat és que té una estructura més clàssica. Hollywood és la cinquena novel·la de Bukowski. Només n'escriurà una més, Pulp. La va escriure en els 65 anys, quan la seva fama, o relativa fama, fama underground, ja estava consolidada arran del món. Havia aconseguit el que sempre havia perseguit, viure de l'escriptura. El que es pot traduir en tenir una caseta mona, amb jardí i piscina, i una parella estable, que tot i les borratxeres, que ja no eren tantes ni tan exagerades, i tot i les seves anades d'olla, ella se l'estimava. Per tant, és aquest un relat d'una persona que s'ha de preocupar ja de poques coses. Com en totes les novel·les de Bukowski, excepte Pulp, es tracta d'un relat autobiogràfic, una mica exagerat, com totes, sota el pseudònim de Henry Chinaski. Una de les conseqüències de sa fama és que crea aduladors, i aquesta és una història d'un d'aquests aduladors, la d'un director de cinema, John Pinchot, sota qui s'amaga Barbet Schroeder, encaparrotat en dirigir una pel·lícula basada en els relats de joventut de Bukowski, i que sigui ell qui escrigués guió. És a dir, la història d'un alcohòlic incorregible. Pel·lícula que es va titular Barfly, protagonitzada ni menys ni menys que per Mickey Rourke i Faye Dunaway.
1: Solo un grifo que gotea. Una botella vacía. Euforia. Juventud aprisionada. Apuñalada. Y afeitada. Palabras aprendidas. Preludio de muerte.
0: Com he dit abans, tenim aquí un autor ja madur i sense gaires preocupacions on aquesta lluita i resistència és ja menor. Per què hi do aquesta novel·la i no altres com dones? Perquè és més sarcàstica i àcida de les seves novel·les. Perquè introdueix altre tipus de personatges del tot excèntrics, artistes, productors, executius, etc. Perquè retrata un altre món, igualment dur, on regnen els doblers, que paradoxalment ets l'únic mitjà per assolir els somnis. Perquè ets la més nostàlgica, la que més te toca el cor, xerrant d'aquell primer amor desmesuradament únic i especial, que desgraciadament va morir a causa de l'alcohol. Se te posen els pèls de punta. I sobretot, perquè és la seva novel·la on l'humor és més visible. No em podria treure mai d'escap aquesta escena en què el director de cinema es presenta en el despatx d'un executiu amb una serra elèctrica per exigir el finançament que mai arriba. Simplement per pixar de riure.
2: Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso. No te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, Si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo.
0: I fins aquí la recomanació d'avui, que també tanca aquesta primera temporada de friquisme literari, aquesta meravellosa aventura d'aprenentatge que ha estat la gravació de tots els programes. I aprofit per fer una crida a tothom que es vulgui unir en aquest projecte tan engrescador de ràdio. Com et sol dir, com més serem, més riurem. També recomanar-vos escoltar els altres podcasts de Ràdio Far, Sonora, que recupera la memòria oral de Silla, genial. Les maquetes d'en Pedro Sánchez, una barbaritat de programa, brutal, i d'altres cosetes que hi ha penjades també molt interessants. Felicitant el Far Cultural per aquesta extraordinària iniciativa i vos anima a seguir la seva incansable activitat. I per dir-vos adeu, vos deixam amb un altre hitasso com és el Common People d'Espulp. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Que s'estiu. Vot sigui lleu.

so de sirenes negra, nit tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a

Podria ser tan alt com ses muntanyes, podria ser tan savi com es temps, podria ser tan fort com es vent de tramuntana, podria volar com els ocells.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de març comencen a florir les orquídies. Quan sentim el ratllar d'orquídies, molt sol venir al cap aquelles plantes exòtiques que es venen a les floristeries, molt vistoses, i que potser qualque vegada haureu o vos hauran regalat. Però no hi ha millor regal que donar una volta pel camp de Menorca i observar la bellesa de les nostres orquídies, que també en tenim. El mes de març marca l'inici de la primavera meteorològica i és quan comencen a florir les orquídies més primerenques, com per exemple la que rep el nom de mosques grogues. A la nostra illa, aquesta família de plantes està representada per més d'una trentena d'espècies. Fins i tot en n'hi ha qualcuna d'endèmica, com és el cas d'Ofris balearica, coneguda popularment com borinot. Les orquídies són unes plantes sorprenents. Els seus elements més característics i atractius són les seves flors, petites a les espècies mediterrànies, però enormes i ostentoses a les dels tròpics. Representen un dels nivells més alts d'evolució dins el món vegetal. El mateix Charles Darwin els va estudiar i va quedar impressionat del seu procés de polinització, molt particular i complex. I és que les flors de les orquídies han evolucionat per atraure eficaçment els insectes polinitzadors. Fins al punt, en un bon nombre d'espècies, les seves flors han acabat adoptant la imatge d'un fals insecte. Els mateixos noms de mosques grogues o de borinot són prou eloqüents. La paraula orquídia prové del grec orquis, que significa testicle. I és que aquestes plantes tenen enterrats un parell de tubercles amb aquesta aparença. Un d'aquests tubercles, ja passat, és d'on prové el tronxo que ha florit. L'altre, menys jove i llis, és de on sortirà la planta l'any següent. Així que ja ho veus, si aquesta primavera passejau pels nostres prats i camins, penseu que hi habiten unes joies de la natura. Són les orquídies.

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-m una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fem passes petites, no volen anar enfora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora de la carretera, no? És dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen... que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, de... la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O lo millor Marlon i a la M i la Macià i a la M i la, a lo millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí el coproductor.
1: Però ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol, una nova entrevista de Gris Mitch, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. Avui, en aquest moment, tenim a Pau Jaume com a entrevistada. Pau, encantat, com estàs?
1: Encantada, gràcies, molt bé.
0: Pau Jaume es destaca com a fotògrafa analògica i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar el meu projecte documental d'aquesta part del Dana, va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori, tot remullat i bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més d'instal·lació, documental i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint, sempre que puc. I llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final. Són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid i, bueno, són escenes també com l'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no?, que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no?, i parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
0: Un poc el format també te va portar a pensar què volies retratar, vas tenir temps per pensar.
1: Sí, bueno, el format sempre és molt rumiatiu i alguna imatge, per exemple, que es veus un home que està davant del canal, no?, del riu, que aquest home portava una bona estona mirant, no?, l'escena, perquè realment eren escenes de contemplació, no?, o sa gallina que està el cap així tallat a la porta. Bueno, són escenes que romanen molt més temps, no?, i que van roman molt de temps, inclús arreglar, no?, aquests espais també ha sigut una cosa a llarg termini, vull dir. Però bueno, en aquell moment sí, tenir temps per fotografiar i mostrar, sí.
0: Penses que allà, entre la teva elecció de fotografiar amb una mamilla mig format, amb més temps, i la velocitat que tal vegada té una fotografia digital, com dialoguen aquests dos formats en la teva intenció fotogràfica, en la teva...
1: O sigui, a part de dialogar amb velocitat, també dialoguen en quantitat. Perquè jo d'aquell dia vaig treure 30 fotos, dos rodets, i és el material que tinc. Llavors, bueno, potser, no sé, la fotografia digital al final se crea molt contingut que no acabem ni de veure ni d'anar més enllà, no? Sinó creem i no ens hi parem. I a mi la fotografia analògica me permet també parar i recordar molt més en aquell moment i donar potser sa importància o treballar ses fotos amb una lectura molt diferent que no tenir les 500 de sa mateixa tarda.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí, que moltes vegades passa que són ben iguals, no?
1: Sí, hi ha com també una sobreinformació, una sobrecàrrega, no? Ara també ho deia en la xerrada amb en Joan Fontcoberta, i el fet de crear tanta imatge després no la consumim, no? I jo m'agrada crear imatge per consumir-la i bueno, tant per documentar i consumir-ho, exacte, amb més lentitud, no? No amb tanta rapidesa.
0: Hi ha
1: alguna
0: recerca de reflexió, no?
1: Totalment, sí. Reflexió, observació i contemplació.
0: Penses que en aquest moment, crec que un poc també la conferència Fontcoberta que s'està desenvolupant en aquesta edició, que porta d'alguna manera la discussió de, bueno, 200 anys de fotografia, hiperexposició a la imatge, com trobes que la teva elecció per altres formats més lents i més vinculats a tal vegada menys fotos, menys quantitat, va en aquest sentit del break que planteja en Fontcoberta?
1: O sigui, sí, jo crec que en Fontcoberta, exacte, planteja com fins quin punt, no?, tenim la necessitat o la comoditat de generar fotografies sense parar i que realment després no sabem ni si les acabarem consumint, no? I a mi, o sigui, el que m'aporta la fotografia analògica, a banda d'aquesta lentitud, és un procés que ja de per si mateix té un revelat, bueno, té un altre procés del digital, llavors és parar, com et repeteixo, molt més en el moment i captar realment sa llum, no?, des d'algú.
0: Més artesanal.
1: Sí, va... molt més artesanal, mm-hmm. També, sí. Sí.
0: En termes, més enllà dels formats, en termes temàtics, què t'interessa i què ha implicat el teu treball sobre la dona en aquest interès general que travessa la teva forma de fotografia?
1: Jo, a mi m'interessa molt la fotografia documental i m'interessa molt la simbiosi entre l'ésser humà i la naturalesa i com conviuen entre ells. I, per exemple, bueno, aquest projecte de Dana tira més algo més documental, no tant de natura, però al final documentar algo que està passant i que vulguis o no va acabar ferint, no?, a gran part de la població aquí. Llavors, bueno, també tenir aquest registre, no?, i ser conscients de tot això que passa i que és real i que està... com això, com altres conflictes, com moltes coses, però que hi és.
0: I a més a més que és algo que està passant amb la natura, vull dir, hi ha un diàleg entre aquesta idea de les persones i la natura.
1: Sí, hi és.
0: I...
1: és com un canvi, no?, el canvi climàtic. O sigui, hi és des d'una perspectiva molt, molt més de, potser humana, no?, o social, no?, perquè és un poble i passa una catàstrofe al poble, llavors sí, podríem dir que hi ha una vessant allà que s'ajunten les dues bandes també.
0: Un poc parlant amb els altres convidats, tots feien més o menys una reflexió a propòsit de la importància que té la fotografia documental en termes de generar memòria, no? Contribuir a tenir present el passat per pensar el futur d'alguna manera.
1: Totalment.
0: Tu què penses sobre el teu treball en aquest sentit, tenint en compte també que, per exemple, en aquesta edició hi ha el treball d'en Padi que va sobre la dona de València, no? Com ho veus?
1: O sigui, jo crec que és superimportant, no?, crear aquests arxius fotogràfics, perquè sí, realment és una problemàtica nacional, perquè no hi ha ni recursos, no?, per conservar, ja no només els arxius que ara com a fotògraf creem, sinó els que s'han creat històricament, no?, a Espanya, a Catalunya, i jo trobo que és molt important que hi siguin i que hi hagi un recolzament, no?, per poder conservar tot això, perquè realment som fets històrics explicats en fotografia que al llarg dels anys doncs ens sabran situar també com i on i què ha passat, no?, arreu d'on siguem fent-ho.
0: Total. Penses que, per exemple, què t'agradaria que passés quan dins de 20 o 30 anys es mirin les fotos que tu has fet sobre la dona aquí al Mercadal?
1: Bueno, això és un punt molt documentalista, llavors una representació d'una fotògrafa més que estava en aquell moment i volia ensenyar la realitat que ella estava veient.
0: Tens algun desig sobre l'impacte que pot tenir sobre les properes generacions o els propers anys?
1: Ser conscients, perquè realment es dona també, ha passat no perquè Déu, no, d'intel·ligència, ho hagi dit, sinó perquè hi ha una problemàtica del canvi climàtic i suposo que, bueno, seguir fent consciència i donar veu, no?, a aquestes coses i que van passant i que des de la política o des de llocs més alts potser no se poden fer tant, doncs nosaltres que som aquí i tenim una eina com una càmera, poder donar veu a tot això.
0: Molt bé. Darrera pregunta. T'agradaria continua treballant sobre el canvi climàtic o ha estat només un exercici local?
1: No, o sigui, jo he treballat molt amb la natura, he treballat també pues, potser més en part de muntanyes en situacions més de gel o deforestacions de boscos, coses més així. Llavors, bueno, ha sigut un projecte més, no?, dins del meu arxiu o de la meva obra, com vulguem dir. I sí, m'agradaria continuar fent projectes documentals tant del canvi climàtic, de natura, el que vagi sorgint, sí.
0: Un poc, d'alguna manera, el diàleg entre l'activisme climàtic,
1: sí,
0: i la fotografia, no?
1: Sí. Sí, sí, exactament.
0: Molt bé, segur que tindrem molt bones fotos els propers anys.
1: Moltes gràcies.
0: Pau Jaume, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, un plaer.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, la costum de que han tingut a Menorca d'enclats a les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls buides d'aigua.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes a Ràdio Far. Jo sóc en Pedro i avui no tinc convidat, avui no hi ha convidat, com sempre a meitat de temporada m'agrada fer un episodi recopilatori. També es fa que no m'he pogut posar d'acord amb gaires músics per fer entrevistes aquesta setmana, per tant, haurem de tirar d'arxiu, que és una cosa que és bastant divertida i que crec que a vegades vos agrada, no tanta conversa i una mica més de música. Música molt interessant, música pues, que potser fa estona que no escoltau o que no podeu trobar por ahí i que aquí estic per donar vos i perquè l'escolteu en jo. Mirant tant els meus discos durs, els meus arxius i aquestes coses, he trobat que tinc por ahí el mitiquíssim vinil split, se li sol dir, això no sé com es diu en català, quan una cara és d'un grup i una cara és d'un altre. Ja sabeu que estic xerrant, no? Des mític vinil de Ferris i ja t'ho diré, Ferris. Una cara per cada grup, quatre temes per cada grup, i bueno, molt, molt interessant, la veritat, és escoltar els primers passos de ja t'ho diré i algunes cançons d'aquests Ferris. En vinil, amb aquell so tant d'aquella època, és un disc editat el 1990, i res, posaré un tema d'aquest disc, un tema de Ferris, on canta Miquel Plana, per suposat, que és un, que ja sabeu, bon amic del programa i un tio que no està mai de més reivindicant-lo, amb música de Ferris i lletres d'en Jordi Odri, que també l'hem entrevistat en aquest programa, que va ser el primer de la segona temporada, i una entrevista que m'ha agradat molt, i un tio que ha fet la lletra d'aquesta cançó, un tema que es diu Sentado en el Jardín.

I de fins aquí aquest sentada en un jardí amb aquest vinil, bueno, vinil amb dues cares en dos grups diferents que t'han recordat i d'esquí estic cercant una còpia per si la puc aconseguir per aquí. He mirat a Discogs, en aquesta espècie d'eBay per discos, i hi ha un parell a la banda, hi ha un que el van per 8 pavos, una botiga que el van per 8 pavos i un altre per 25 pavos. Ja si això ja veurem si qualcú per Menorca me'l pot col·locar. Ja sabeu que jo sempre sempre no tinc un duro mai, però pasta per discos sempre tinc, així que si qualcú me'l vol vendre, pues que contactin jo, que ja sabeu on som, i estaria guai tenir aquest disco dels dos grups. Una altra coseta que he trobat pels meus arxius és aquest CD de Menorca Actua del 98, des que a vegades vos he xerrat, crec que n'han xerrat en alguna entrevista d'aquests festivals que es fan de Menorca Actua, que venien grups de fora i grups menorquins, i bueno, es muntava un bon show. Jo no hi vaig poder anar a cap d'aquests per edat i tal, però sí que puc escoltar els CDs que van deixar. És del 98, en grups és que és molt d'aquesta època. Està en un drop aquest grup de desanunci de Pepsi, del Bajo Entre Tarde, que sí, que també l'hem comentat qualque vegada. Siete Notas Siete Colores, aquest grup dels pioners del hip-hop en castellà. I grups menorquins. Hi ha Los Gallos, amb en Miquel Plana, també. I hi ha un parell de temes de Dear, que me fa moltes ganes posar, que vam xerrar de Dear una mica amb en Goofy, quan van tenir un dels primeríssims programes que van fer, sembla que faci 500 anys. Xerraven sobre Sicora, també Dear és el seu projecte més personal. I aquí vull posar un tema que es diu Horizon, un tema cantat en anglès, cantat, no és només instrumental. Cantat, crec que la cantant és Namamen, però no tinc aquí els crèdits, però si qualcú m'ho vol confirmar, pues que m'ho confirmi per xarxes o por ahí. Però escoltant-se, m'ha semblat que és ella. I aquí aquest temasso, que és Horizon.

Un molt bon tema, aquest, Horizon. M'ha agradat molt aquest, en la guitarra tan virguera d'en Goofy. I res, seguim amb aquest episodi recopilatori de mitja temporada de maquetes, posant música menorquina, posant música que tenc por ahí, i res, m'ha mort de ganes de contar-vos el que estem preparant per enguany amb Radio Far, amb maquetes en concret, un parell de coses molt xules que tenim a la vista, però encara no vos puc. No us puc dir perquè no està del tot tancat i no vull que fa aquestes coses, però, ostres, tu, té bona pinta el que ve amb Radio Far per aquest 2022, a part de festival i coses d'aquestes que després te'n xerrarem també, però quantes a ràdio que seran molt xules i que tenen a veure un poc amb aquest programa, però hasta aquí puedo leer. Seguim amb el CD d'aquest de Menorca Actua 98 que he trobat. Aquí hi ha un tema que es diu A Prop, un tema de Six Fusion, del grup d'Enxanti que vam xerrar, i que, la veritat, no recordo si el vas posar en aquell podcast, crec que no, però és que m'agrada molt aquest tema i m'agrada aquí com canta Enxanti amb aquesta veu que és un poc diferent a el que estic acostumat a sentir-lo jo, per motius obvis, i anem a escoltar una altra vegada aquest tema que es diu A Prop.

Guai, seguim repassant un pot de música menorquina, grups que ja no estan en actiu o que fa temps que no fan res. I punyetes, no he punxat mai en Pele amb aquestes i ja està bé. Hombre, en Pele és Pele Pancautó, aquests discos, dos discos que va treure, aquest Cançonetes i No Playa No Beach, que són dos discassos que a més duren 15 minuts o diran, les cançons duren molt poquet i són molt, molt reivindicatives, molt punkis, molt gracioses també. I res, tu, que fa estona que no vaig en Pele i que fa estona que no escoltava el seu disco, preparant aquest tema, aquest podcast, me l'he escoltat sencer, perquè deia que dura 15 minuts, les Cançonetes, i té temes que m'encanten, com aquest Bisbe Sanat.

Ja. res, i ja per acabar amb aquest podcast especial, que espero que m'ho perdoneu, però té com a entrevistes bastant que vos agradaran molt, vos faran molta gràcia. Ja sabeu que sempre poder, jo sempre estic obert a que em demaneu en aquí voleu que entrevisti. Aquest programa el faig per a vosaltres, vull dir que a pesar de que m'ho pas pipa xerrant amb músics d'aquell temps, aquí estic jo per servir-vos, vull dir que demanau per Instagram, per Facebook, per iVoox, enviau un missatge a la web, el que vulgueu, demanau grups i jo intentaré que estiguin tots representats aquí, tots els que es pugui, perquè no hi ha puesto per tots, però bueno, vull dir, mentre vosaltres vulgueu escoltar aquest podcast, jo el seguiré fent, vull dir que anar demanant. I una coseta que he trobat en els meus arxius, una cosa que no sé si... si bueno, no, segur que no l'ha escoltat mai ningú fora del meu cercle, així que una espècie de primícia, no gaire, un poc xorra, però que me fa il·lusió que escolteu, és un tema de la meva banda de blues, Hoochie Coochie Band, d'aquest grup que teníem amb en Toni Genestà, en Martí Genestà, en Joe Mina i jo, que fa motels, que fa, bueno, anàvem a tocar per hotels de Menorca, a fer blues, a fer versions, i en aquell temps, el 2007, 2008, quan encara hi podien anar grups de quatre tios a tocar un hotel i bueno, i penjar i ho trobo una locura màxima, però allà estaven fotent concerts de 2 hores i blues i solo de bateria i no sé què i tot el rotllo cada dia de la setmana, pràcticament. I res, bueno, vam estar tocant uns quants anys, vam fer alguns bolos fora de Menorca, vam anar a Mallorca, vam anar a Barcelona a fer alguna cosa. Sempre tocàvem quasi tot versions. I un moment donat ens va donar per fer cançons pròpies. No vam fer moltes coses. Vam fer un parell de temes. Jo només he trobat aquest i un tema que ara vos posaré, que crec que vam presentar un concurs de blues, que després van anar a una semifinal a Barcelona, no sé exactament la història, ja el diuen en Mina que me la conti un dia. I res, vam fer aquests temes. No va anar malament, el concert era a una sala per a Barcelona, no me'n recordo com es deu, no, aquella que és subterrània, però ara no me'n recordo el nom. Bé, vam fer el nostre bolo, va anar més o menys bé, i després va venir en Napos, el superguitarrista de blues, i mos va borrar del mapa com una merda, que bueno, no vam ser, vam tocar bastant guai, perquè clar, que aquest tio és una bèstia i mos va agarrar del mapa. Però bueno, records d'aquests a part, vam gravar aquests temes, crec que els estudis d'en Josemi, però tampoc me'n record la veritat. Però bueno, sona molt guai. És un tema així amb un rotllo a lo Tom Waits, a lo blues... blues un poc cavernícola, i crec que la música era d'en Martí, la lletra era meva i la canta en Joe Mina, per tant era una cosa bastant bastant col·laborativa i que em fa gràcia que escoltés un tema que es diu Never Come Back Home. I res, jo som en Pere, sos Maquetes Radio Far, vos estimo en locura i vos promet que la setmana que ve vos duc una entrevista ben interessant, vale? Fins a propera!

0: Todo espera.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K, el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu d'Espoble, gravat el 2016. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

ticket more. Come a special, and se cerca una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia 6 ulls per vigilar. I tenia 6 braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer 2 ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Agony, que tu sona t'importa, però tant del cel que xerres, tan tancat s'aporta.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil, però bueno, ho hem aconseguit. Ens xerren de la seva trajectòria, que és interessant. Ens conten el seu darrer llançament, que ha entrat un disc en vinil, dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts, i també ens conten què collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia i ara ja sé, i vosaltres, si escoltàveu el podcast, també ho sabreu. Res, sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després de d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, molt bé. Superbé. Sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer, no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, o sigui, però suposo que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passam per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? Vas tenir ja després... collons.
2: Sí, vaig tenir
0: no,
2: ja...
0: No sabia aquesta.
2: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas... anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada aquest camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, de, no? Una mica de fer música en comunitat.
1: I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va ratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
2: No, però ja 13, però sí.
1: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, eh? De bé, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també
0: una història així. Crec que segueix exactament igual.
2: Jo també ho crec, eh?
0: Sí.
1: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
2: Ah, us dic.
1: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el...

0: tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses, no sé, me sembla jo.
1: Total. No, no. Sí, jo també estic completament d'acord.
0: Sí, també, bueno, també l'Àngel has estat tocant en sa banda de sa banda de mitjord, també, aquest tipus de coses.
1: Sí,
0: no sé
1: si totes aquestes coses...
0: Però me sembla que no, no?
1: Crec que no. Bueno, ho sabria.
0: Sí, sabríem.
2: Claro, no. I mira, i n'Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar amb coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
3: sí.
2: Home, és bombardí també i
1: saps què passa? Que també és piano, és com un instrument molt solitari.
2: Totalment
1: tio,
2: solitari.
1: Com, necessit fer alguna cosa que me pugui fer formar part d'algú, saps?
2: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc l'orella i
1: tu
2: passes bé a casa, encara que estiguis sol. però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja, d'haver... Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i m'apès que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un poc de música en sèrio en grup, vaja.
0: Explica'm-nos com comença Berlat, explica'm-nos com comença. I quina edat teniu, més, sobretot, quan començava en Berlat?
2: A veure, en Berlat... Clar, en Jimmy i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i vam conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. El 2014-2015 ens vam conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent bueno, aquesta és la història clàssica per excel·lència de Berlat. Un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per igual a pop i ja estàvem fent música junts.
1: Sí, ja estava formant Bolo.
2: Sí.
1: Antes no, segur. Antes de
0: era el manager antes de...
2: Totalment.
0: Fent mojitos, o no fent birres i canutos com tothom, això és un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe, que no ho podem provar?
2: Un Moscow Mule.
0: Oients de Radio Far i oients, estava boníssima, i t'aclareix les cordes vocals també, que sí.
2: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix com la mateixa veu ronca, però bé.
0: Va bé, vist, però... Molt bona. Cert de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions, ja començava a fer temes propis al començament, o com era això?
2: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so, que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només fèiem versions. Versions de... jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes, no sé què més ara... A veure com vinguin més coses. Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses. Però bueno, el titular d'això és que eren molt dolents com a grup de versions. Això és així. No se mos donava gaire bé, la veritat. Però bueno, a poc a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passàvem bé. I un moment donat, crec que de forma natural... van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
0: quina formació teníeu en aquella... Éreu altres tres o ja hi havia bateria o com?
2: Sí, en Miguel va entrar molt pres després. Miguel... Vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era

0: Clar, era... Jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? I llavors quan va, ja, quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors, crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes, i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
1: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
0: Exacte.
1: Va ser com, necessitàvem un bateria.
0: Exacte, exacte. Sí, sí.
2: Pues res,
0: clar, clar.
2: A descarregat-ho a la pop també i vinga.
1: Ah, exacte.
0: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però
2: bueno, Miguel,
0: sí.
2: És d'aquí o és de Barna?
0: Ell és de Barna, sí. De família de València.
2: Vale, okay.
0: Però de Barna, sí. Sí, sí, sí.
2: Vale. Hòstia, mira, doncs, pensava sí. Que era.
0: Son pare tocava, bateria de jazz. I ell, pues, ho duia mamat de casa, però, bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí, sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer berlat.
2: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
0: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona i a partir d'allà, després, un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer un pot de, estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert. Però molt esporàdic. Realment, quan us van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
2: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
0: Hòstia, és bona aquesta. Uau. A veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca que...
2: Ah, a Barcelona, sí.
0: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors... va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res, vull dir, la bateria
2: ja,
0: sonava el que sonava, cada dos per tres baixaven volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que, davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc o en Miguel m'ho podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada, sí.
2: No me'n record jo, sempre, d'un bolo a Music Box...
0: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
2: Vale.
0: Sí.
2: Vale, veus, en Power Burkas era? Igual
0: el mateix, sí.
2: Jo hi era en aquest tio, vaig anar...
0: Sí,
2: Vam anar amb els triquinis allà a fer de caixers vells, vam els xavals d'aquests que fan.
0: Sí. Hòstia, devia tornar
2: i en Albert
0: desesperat.
2: Mil, sí. Doncs pues, la meva impressió va ser que la gent us va venir a veure altres, i en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, aquest xaval, sí, no sé. És la meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
0: No. Clar, de fet, hi va haver...
2: Quin any deu ser això, sempre?
0: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
2: 2019.
0: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que vam fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Van tenir un any...
2: Ah, vale.
0: Un any que en Joan Roger va tocar amb nosaltres i estava...
2: En Roger de Dàlia?
0: Sí.
2: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo de tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
0: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
2: Vale,
0: en aquell
2: clar,
0: moment.
2: El seu... la seva imatge de marca. Vale.
0: Sí, no, amb en Joan ja mos coneixíem, érem molt amics I mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de Berlín.
2: És que me'n recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, sí, alguna cosa així. Me'n recordo que vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
0: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí.
2: Mm-hmm. Vale, sí, perquè eren tots teves propis allà, ja.
0: Exacte.
2: Mm-hmm. No? Sí.
0: Sí, i això, això sí que t'ha pogut donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, lots, ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos, van fer pues, això, un repertori de cançons. Van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb Test Record perquè havien de fer un concert ja. Tocava.
2: No, va estar xulo el concert aquell. Recordo que va muntar un bon ambient allà. Bueno, i començàveu a gravar cançons en aquella època o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
0: Pues, mira, és l'única època de Berlín en la qual es fa les gravacions així. És el 2019-2020, precisament. Que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I, bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta, realment. I després, afortunadament, vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que ens va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així.
2: I... Que sí, que fins ara no, fins ara l'he tingut callat, ara deixaran queixar un poc.
0: Això, per favor.
1: Però clar, els inicis de...
2: Que el 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
1: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que ens van confinar, tio.
0: Tal qual.
2: A on?
1: Sí, sí. A Saquelarre?
0: Sí. Sí, sí. Hòstia. Ens havíem apuntat a un concurs de bandes.
2: Hòstia, vale. Sí, sí.
1: Descranc, pot ser? No,
0: jo crec que era Descranc. Me penso que sí.
1: Pot ser.
2: Hòstia.
1: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar. O sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació. I jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot, i allà me vaig quedar. Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps? Sí.
2: Eres divendres o dissabte que us van confinar? Dissabte m'ho ha convidat. Dissabte migdia, el perro, i va dir, tothom tancat.
1: Sí, sí, sí.
2: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Savoy, amb en Toni, i en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o algo, tio, i morirem tots, saps? Sí, sí, sí. Era aquell fin de, hòstia, mira, un altre. Sí, sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell
1: fin de. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yeah. Però no feis aquest bolo, però us poseu a gravar llavors o fer alguna coseta més o com és? Com et s'acorda?
0: Sí,
1: jo crec que en aquell moment...
0: La pandèmia vam aprofitar per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí ens vam presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlín, que a més els vam emprar per presentar-nos en la zona 9 d'Enderrock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquesta semifinal...
1: Sí. I encara la gent estava asseguda i tal.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Igual que el primer bolo del claustre també.
0: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Zona 9 i mos surt el primer bolo del claustre, perquè havia entrat la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va al claustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què compten. I aquí ja hi havia anys.
2: Bueno, pues, aquí ja sou la formació que sou ara, diguéssim, no?
1: Sí,
0: sou mateix.
2: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un puesto que anau cada any, o almenys una vegada hi anau cada any, i cada vegada mitjà.
1: Cada any. Jo, des de que he entrat, no he fallat mai.
0: Us tenen apadrinadíssims, vaja.
2: Sí, sí, bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arribo en els visos, perquè tinc cosa, però estava a rebentar. O sigui, estava molt xulo. Sí, sí.
0: Sí, enguany va ser...
2: Tot el rotllo, que ja,
0: va ser bastant xulo, sí, amb el de convindria i tot això.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editau res en físic, no. Fins ara, no? Fins ara, que tenim, no, el flamant vinil de Berlat. Com ha anat a Sabora?
1: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret 2-3 temes, com a molt, no me'n record,
0: tal qual.
1: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant Bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups de, pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com tots. Yeah. I sí que es ve que van començar una mica en plan algun senzill. No sé si van treure Forana. O sigui, el primer que vaig fer jo, no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
0: Cal Dimoni. Cal Dimoni,
1: veus?
0: Sí.
1: I, bueno, van passar hores allà mirant com, no, totes les pistes que gravàvem i tot. I, bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragar amb patates, la veritat.
0: Sí. Bueno, ja en sabies més que nosaltres, eh? Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No mos vas vendre tant sa moto.
2: I, bueno, aquí, sí, clar, tot... Digues, perdona.
1: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia. Ja. De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també allà a Camp Moi, que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
0: Tal qual.
2: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàvem amb un estil, després, quan tant Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclats, tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
1: A veure, jo crec que o sigui... Sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
2: El doble de teclistes, llavors.
1: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
2: Ara.
1: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica... Bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències, jo crec que sempre han anat una mica per allà, però són influències que varien, i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
0: Total.
2: Però, bueno, sí, fer-ho entre voltos. Bueno, seguiu gravant temes, feis algunes actuacions en directe i arribàvem en aquest disc. Com es titula el disc vostre? No...
0: Vinga, es pronuncia Pareidolia, ¿vale?
2: Joder, manxo. Com sou? Pareidolia, ok. I què collons vol dir-se per un xernego de mitjor que just sé això? No, tinc un xiller. Què vol dir-se, va?
0: Vale, a veure, una pareidolia és... En castellà és pareidòlia, ah, crec que... Però ho vam demanar a un erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havien de pronunciar pareidòlia, ¿vale? Uh-huh. Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea, en realitat. I és l'efecte que produeix quan veus... a una forma veus una imatge que no és real, per exemple, ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, ¿vale? Sí, estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
2: Vale,
0: o, ok. Podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra, pues, t'imagines que hi ha una altra cosa, no sé, això vindria a ser una... És a dir, veus alguna cosa que... Deus d'una perspectiva i en realitat no hi és allà. alguna cosa, seria una cosa així.
2: Fantàstic. Una paraula xula. I ja que hi som, us faig l'altra pregunta. Heu d'anar per com us definiu musicalment i us faig l'altra pregunta que no s'ha de fer mai. I Berlat, què collons vol dir? En dues as. A veure, esto què és? A veure.
0: Bueno, aquí podem fer l'explicació completa, no? El que passa és que nosaltres estem un poc flipats. Igual que hem dit per idolia, perquè és el que significa no sé què, desnúvol... No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre i érem quatre esquerrans, tots quatre. I, sí. I vam dir, venga, va, posam esquerra, i ho vam posar a traduir i vam dir, venga, anem a cercar un idioma i la paraula traduïda en l'idioma que mos faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que la primera que vam trobar de tot, que estava amb Afrikaans, que és una espècie de holandès colonial.
2: Àfrica. Ok.
0: Sí, allà posava Verlat i... Has vist quina pronunciació són?
2: Brutal.
0: Ni
2: brutal,
0: els comentaristes de TV3.
1: No, totalment colonial.
2: Brutal.
0: I això, i van trobar Verlat i van dir, aquesta és nostra, vinga. I a més
2: molt
0: tenia...
2: xulo, molt xulo, m'agrada, m'encanta l'explicació aquesta, tio, mira, no tenia ni idea.
0: El problema, ara jo t'explic el bonus track, que és que en realitat no significa esquerra, i mos vam equivocar, ¿vale? o el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
1: Passa inversa, no?
0: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així, no ho sé, en Cesc ho sap bé, però que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
2: Hòstia!
0: O dir-se.
2: Hòstia, guanya, sí. Fa, guanya capes i guanya poesia, sóc a vegades. Eh?
0: Ah, exacte.
1: Sí.
0: Això mateix.
2: Hòstia puta, tia.
0: Berlat vindria a ser passat del verb leave,
1: deixat.
0: Som els deixats, és el mateix.
1: Los dejados.
2: Los dejados. Molt bé, hòstia. M'encanta aquesta explicació. Mira, no tenia ni idea. Ja,
0: el
2: ara
0: més
2: ja
0: important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està, ¿vale?
1: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia això de Berlat, què volia dir? Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, pareidolia tampoc sé què vol dir. m'ho vaig posar a la intro del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
2: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant?
1: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... Quasi bueno, totes les bateries.
2: Les aquestes coses. Sí.
1: Les bateries n'hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
2: Hombre, aquests moques.
1: Aquests moques,
2: bons,
1: sí.
2: Bons col·legues són aquests, sí, que se m'ha mort l'altre dia. Molt bé. Aquest disc pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o no heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
0: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí. Més o manco una setmana i ara mateix ja els tenim repartits un poc entre Barcelona i Menorca i per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de si tenen els nostres telèfons mos hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
2: també,
0: de fer
2: també.
0: El merchandising
2: per això.
0: Però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant a Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
2: Ok, bueno, després xerrar-te això del punt de venda, que ja faran negocis. I que també vull el meu disc. Que ja t'ho veig el meu vinil, clar que sí. Anda, que no. I això, pues això, compreu camisetes i compreu vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un poc de fer.
0: I això.
2: No només escolteu a Spotify i aquestes coses, que se no donen una merda, així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos, de gent guai.
0: Exacte.
2: A part dels discos, se m'ha oblidat de demanar vos per aquest estiu a fer aquesta cançó que convindria, que m'agradaria que m'enxerguéssiu una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però esto què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vist, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que te convindria.
1: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer... Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem el mateix discurs, tal vegada, o això. O que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, és la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de això, no? I bueno, suposo que per això vam pensar també... És a dir, va sortir una mica de Nana i jo, i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es ve que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es ve que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur, o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho vam fer de semar de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar el relat, que diguem, no? Però també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
1: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno... Sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que el famós algoritme nostre i de tothom, jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure l'àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però... Ostres, també ha estat guai com fer una mica de comunitat, saps?
2: Deies que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
1: sempre n'hi ha alguns, no?
2: Sí, no?
0: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, sa part dolenta, perquè pensam que és bastant evident.
2: No val gaire la pena, tio. Sí,
1: no.
0: Sí.
2: És qui digui que no veus coses dolentes que no, pues, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo acabo que t'ho digui.
0: Sí, sé, evident.
2: Quan te fiques en coses d'aquestes sempre hi ha una mica de...
0: Sí,
2: de
0: sempre te pots, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que l'argument de la cançó és bastant evident i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues, igual no ho vol entendre, no?
2: Sí, viu un altre planeta.
1: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia de tots els colors i de tot, vull dir que jo m'haig sorprendre i tot de ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i bueno, potser algú no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat alguna cosa que està allà, saps?
2: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta renou i vau, no sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que heu de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anava acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos, últimament heu fet alguns concerts que xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre. Me sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo, no?
0: Algo m'has dit. T'he engafat.
2: No sé com... Ja, tio. Ja,
0: sí.
2: Què va passar a la Casa de Menorca? A la Casa de Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
0: I doncs va ploure, sí, sí. Havíem de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada com ens tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe, havia vingut un munt de gent, a més, que
2: sí,
0: va fer
2: tio,
0: que sapigués més greu. I bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però evidentment fa sac greu, sí. De totes formes, mostrarem, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
2: Clar que sí, clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No mos quedem amb els dolents.
1: Quin ha estat el millor concert, eh?
0: Uf, difícil, eh?
1: Home, els claustres sempre són guais perquè, no? Perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala,
0: sí,
1: molen.
0: Sí, se mos donen bastant
1: Vol,
0: bé.
1: Es de rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no?
0: Sí.
1: Perquè sents un poc escaliu, sí, de sa gent i... bueno.
0: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els dels claustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer talonejant Antònia Font també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i
2: hombre,
0: va ser
2: sí,
0: guapo. Sí.
2: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa,
1: sí,
2: però no ho vull dir.
1: Sí, sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un hi ha. Estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... no sé si era un cine, va dir...
0: Sí,
1: no?
0: Jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
1: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre...
0: Sí, crec que és dia 20.
1: De desembre.
2: 20 de desembre.
1: I després, l'altra setmana, estarem a Music Box, dia 27, compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
0: Espectacular.
1: I que vos recomano molt que vingueu a veure, perquè serà guai.
0: Superbona gent,
1: no sé,
0: sí,
1: què.
0: Exacte, a més per Nadal.
1: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal, perquè segur que estarà guai, saps?
2: Algo més farem, sí, sí, sí, sí. Per a Music Box vindré. A Mallorca no, que té en bolo, però a Music Box sí que estarà d'allà fent show. I res, Berlà, pues res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
0: No,
2: i molta
0: bé.
2: Sort amb el disc i molta sort en tot, tios, que tot el bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè faig molta feina i ja vos han de passar coses bones.
1: Com a mínim que no plogui.
0: Exacte.
2: Eso.
0: Pedro, gràcies a tu.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Venga,
2: el programa, escoltant una mica més de Berlat i fins a propera. Adéu.
0: Adéu.
1: Vinga.

Sunshine.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la

regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i més a qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, la costum de que han tingut a Menorca d'enclats a les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.